0: Momentos con Luis Rodríguez.
1: La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Luis Rodríguez.

0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Luis Rodríguez.
1: Momentos con Luis Rodríguez.

Momentos con Luis Rodríguez. Momentos da toda una vida. La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Luis Rodríguez.

0: Let's start walking.
1: Escuchas
2: Poniendo las calles.
1: Estàs escoltant
2: Cope Tarragona.

0: un carril tallat. I en quant a la mobilitat, les coses que es deixen a mig fer hi ha problemes. És el cas de Montblanc. Hi ha retencions importants a la seva població perquè rep hores d'ara el que serien les retencions provocades per l'AP2 i també l'A27. Seria amb cues quilomètriques que es formen a l'entorn de la rotonda que uneix la nacional autopista, la C14, coneguda com la rotonda de Rifacli, que són quilomètriques, i alguns conductors, també per la recomanació de Google Maps, per estalviar-se l'espera, acaben passant per dins de la localitat, el que acaba col·lapsada. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, reclama al Servei Català de Trànsit que parli amb els responsables de Google Maps per tal de que no hi hagi aquesta alternativa de pas.
1: Hi ha gent que potser amb bona voluntat fa cas a Google Maps i hi ha qui intenta saltar-se la cua, però al final no és una solució, al contrari, perquè queda Montblanc col·lapsat i aquells conductors que intenten travessar Montblanc han de tornar a la casella de sortida perquè quan arriben amb aquesta rotonda els tornen a tirar enrere a la nacional. Per tant, no és una alternativa a l'interior de Montblanc.
0: Un dels problemes que hi ha a la mobilitat és la falta de l'enllaç de l'AP2 amb l'A27, uns 5 quilòmetres que estan pendents d'execució per part del Ministeri. I l'accés del pàrquing Aigües Tortes per Espota se reobrirà parcialment avui i, per tant, els propietaris podran recollir els seus cotxes. Va haver-hi, doncs, una esllavissada a causa de la pluja forta del passat dissabte. La reobertura total del pàrquing serien d'aquí unes setmanes si no hi ha més contratemps. I anem a un espai publicitari perquè Vitas Urbania participa en la 44a edició de la Copa del Rei Mafre que celebra el Real Club Nàutic de Palma. L'embarcació ha estat liderada per Tomàs Gasseta competint amb la classe Or 0 per reeditar el triomf aconseguit al Trofeu de Sa Majestat la Reina que es va celebrar el juliol al Real Nàutic de València. Els valors de la tripulació de Vitas Urbania són el treball en equip, esforç i esperit de superació, tal com destaca el doctor Pedro Rico, CEO de Vitas.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: El càncer de còlon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de còlon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
5: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
6: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
7: Mundo Natural.
8: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
9: Llega el verano y un año más, ¿dónde escondemos las joyas para irnos tranquilos de vacaciones? Si tienes claro que ya no las vas a utilizar, aprovecha la subida del oro y haz realidad tus sueños con la máxima tasación. En Tu Oro Vale Más Barcelona te la tasamos sin compromiso. Te sorprenderás. Tu oro vale más. Calle París 162, esquina Muntaner. El valor que tus joyas se merecen.
10: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmología3torres.com.
3: Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
11: Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
12: Claro, bueno.
11: Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
3: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
13: Esports.
3: Cope Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: I última hora d'aquesta actualitat esportiva, Víctor Navarro, bon dia.
14: Bon dia, avui Julián Álvarez torna als entrenaments amb l'Atlético de Madrid, ho farà en solitari perquè el conjunt matalàs està tornant de Seúl després d'un partit amistós i s'espera que Julián a partir d'avui pugui parlar amb el Cholo Simeone i en la directiva de l'Atlético per comunicar que vol marxar al Barça i intentar, és la darrera esperança del Futbol Club Barcelona, aquesta venda cap a l'equip de la ciutat comtal. A més, també s'espera avui l'oficialitat d'Araujo com a nou jugador de Liverpool cedit per una temporada. Paga el conjunt anglès tota la fitxa del central uruguaià. També s'esperen avenços en les operacions Rodri i Ferran Torres. En el cas de Rodri, després de les negociacions del cap de setmana amb el Manchester City,

0: i en el de Ferran Torres per la seva marxa al Paris Saint-Germain després de ser comunicat al Barça per part del conjunt de Luis Enrique, que accepta la proposta de contractar per jugar a la Lliga Francesa. L'Espanyol, que comença en aquesta setmana la temporada en Lliga, el proper diumenge, contra el Levante, l'RC Stadium, estan esperant també fer a Isiaka Kamete com a nou jugador, fitxar-lo. Interior extrem de 22 anys de l'Inter i pagaria a l'Espanyol 3 milions d'euros pel 50% dels seus drets. L'Europa, més, ha guanyat el torneig històric en imposar-se 2-5 al Badalona. I per últim, Paula Blasi queda cinquena al Tour de França femení i segona a la darrera etapa.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.

0: Herrera Incope.
1: Estar informado.
0: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
2: Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta nos inflama.
3: Todo el mundo que quiere hacer una dieta súper restrictiva, total.
2: Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón.
4: José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero.
2: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
5: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar.
6: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
0: De lunes a viernes de 3 a 7.
7: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
8: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
7: en España.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
0: Herrera Incope.
1: La mañana.
10: COPE Cataluña y Andorra.
1: Estás informado.
11: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant ja des de Catalunya. Com sempre és un plaer que m'acompanyis a aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Mira, la tecnologia i la natura tenen, de vegades, maneres molt paradoxals de recordar-nos com d'important és l'equilibri. Per una banda, ens passem el dia buscant la solució més innovadora, el gadget de darrera generació o l'algoritme més complex per resoldre els nostres problemes. I per l'altra, la resposta acaba sent tan senzilla i ancestral com la mateixa Terra. Mira, avui, dilluns 10 d'agost, posarem el focus tot seguit en un projecte absolutament fascinant que està tenint lloc molt a vora nostra, al Parc Natural de Collserola. I de fet ja fa uns dies, ja fa uns mesos, ja fa un parell d'anys. És un projecte on els protagonistes no són drons, ni grans màquines, sinó un ramat de rucs. Sí, sí, ho has sentit bé, eh? Rucs fent una feina silenciosa, però essencial, netejant el sotabosc i obrint una via que podria canviar, doncs, la manera com gestionem els nostres boscos. No sé si radicalment o no, però ho podria canviar. I és que estem vivint un moment en què el risc d'incendis forestals es manté alt i ens manté a tots en alerta. Aquesta combinació de tradició i gestió intel·ligent del territori ens demostra que potser, per protegir el futur, primer hem de saber mirar el passat. Però aquesta necessitat de controlar-ho tot, de mesurar-ho tot i de buscar la perfecció constant mitjançant la tecnologia, no només la traslladem al medi ambient, no, no. També la portem directament al nostre dia a dia. I el que és més curiós, a la nostra pròpia salut. Ens hem obsessionat tant a quantificar la nostra vida que de vegades el remei acaba sent pitjor que la malaltia. I si no, fixeu-vos en el que està passant quan ens n'anem a dormir. L'ús de rellotges intel·ligents per monitorar la nostra salut s'ha disparat en els darrers anys. Una democratització de les dades que, de retruc, està generant un nou fenomen a les consultes de les clíniques del son, l'ortosomnia, o l'obsessió per aconseguir un descans perfecte basat en el que marquen aquests dispositius. Va, anem a parlar de com ens afecten aquestes mètriques i quina fiabilitat real tenen. I per fer-ho, avui parlem amb el doctor Xavier Puertas. Ell és neurofisiòleg i membre de la Societat Espanyola del Sueño. Xavier, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
11: Bé, en la teva pràctica diària, la consulta, has detectat també aquest increment de pacients preocupats pel son arran de les dades que els hi estan donant els seus rellotges intel·ligents?
12: En efecte, és un fenomen que no és, diguem, massiu, però sí és cada vegada més freqüent que vinguin malalts a la consulta a ensenyar-nos els registres d'aquests rellotges i una preocupació creixent.
11: Ja. Fins a quin punt et refies tu de les mètriques d'aquests aparells? És a dir, amb d'altres històries suposo que sí, però amb el tema de la son, creus que són realment capaços de mesurar correctament les diferents fases del son?
12: A dies d'ara, no. En general, vull dir, n'hi ha alguns aparells que hi ha dades publicades que sí que tenen una certa coherència, una certa concordància amb els estudis de son que se fan de forma simultània. No són molts, però també és de veure que els algoritmes o, diguem, els criteris que utilitzen pues, estan basats moltes vegades en el moviment i yeah. en la activitat cardíaca. Aleshores, diguem que la fiabilitat és relativa, jo crec que estan comprovats en una població molt definida, no sé en quin país ha fet l'estudi, i després jo crec que n'hi ha que prendre molta mesura i molta cura les dades, sobretot per lo que comentava al principi, que es pot ser motiu d'una ansietat clar. O una preocupació que afecta en si mateixa la
13: persona. Suposo que aviam, hi ha parells i aparells, els que siguin més de referència, ens poden arribar a donar, si vols, una tendència, no una xifra exacta, una tendència, més que res perquè jo he vist imatges d'estudis de la son que es fa en entorns controlats, i escolta, les persones estan monitoritzades amb multituds d'aparell, no? Sembla estrany que un rellotge de pulsera ens pugui donar xifres exactes, però una tendència potser sí que ens acostaria, no? A fer una valoració de la son.
12: Sí, ahí està la clau de la qüestió, no? És a dir, avui en dia els aparells més coneguts, més fiables, com vaig dir marques, sí que tenen una certa fidelitat sobre el temps que estem dormint, d'acord? I, diguem, lo de l'eficiència de la son, que seria el temps que dormim del temps que passem al llit.
13: Clar, la fase en la que estem, això és una altra història.
12: Efectivament.
13: Això és una altra història.
12: Això depèn molt, perquè, per exemple, si l'origen és l'anàlisi de la freqüència cardíaca i la variabilitat de la freqüència cardíaca, que és un paràmetre molt específic, n'hi ha medicaments, per exemple, que l'alteren.
13: Clar.
12: Aleshores...
13: Clar, està falsejat ja.
12: Clar. Aleshores, vull dir, és útil, i tots estem convençuts que probablement en no molts anys en un aparell a la monyica i en una pegatina a l'orella o a la front segurament tindrem un estudi que cada vegada sigui més paregut a un estudi al laboratori. Mm-hmm. Però, clar, és dir,
13: no estem en aquest punt de moment.
12: No estem en aquest punt.
13: Molt bé. Xavier, escolta, parlàvem de l'ortosòmnia, és un mot que acabo de descobrir jo, no sabia ni que existia. Hem d'anar inventant paraules noves per trastorns nous, no?
12: Totalment.
13: És l'ortosòmnia és aquesta obsessió per aconseguir el descans ideal, no? Ara, escolta, com que ho podem medir tot, volem arribar sempre amb aquestes xifres. Quin és el perfil de persona que segons la teva experiència té més tendència a caure en aquesta hipervigilància?
12: Pues, bueno, és un perfil que són malalts que d'alguna forma també tenen una certa tendència a l'insomni. I són malalts perfeccionistes, en un nivell un poc d'estrès elevat, que volen tindre-ho tot controlat, que li peguen moltes voltes al cap, a les coses. Diguem que no té que ser necessàriament una tendència patològica, però sí n'hi ha perfils de personalitat que, per exemple, pues, recorde no fa molt una malalta, no? Que era una alta responsable d'una empresa, que era una persona molt ordenada i molt, havia tingut molta responsabilitat i ja s'havia jubilat i després de tant de temps d'estrès i responsabilitat volia descansar, es va comprar de llonche i va vindre a la consulta molt preocupada perquè les xifres que eixien a la llonche no eren exactament iguals que el paràmetre de normalitat de la seva edat que ja havia consultat en la intel·ligència artificial.
13: Bueno, aquesta és l'altra també que ens informem on no ens hem d'informar, no? Clar, tu creus que pot arribar a ser contraproduent mirar les gràfiques o el rellotge immediatament després de despertar-se, és allò, escolta, mira, m'he despertat, a veure, anem a mirar com ha anat la nit, ui, aquesta xifra no és bona, a més, alguns t'ho fiquen amb colors, ui, això és taronja, això és vermell, això, només aixecar-nos, no sé si començarem bé el dia així.
12: Bueno, tenim que entendre una cosa clara, no? Jo dic que és malalt moltes vegades. No hi ha dues persones que dormen igual,
13: no.
12: Ni una persona que dorm igual totes les nits, d'acord? És a dir, la son precisament és un fenomen que té una variació entre individus e intraindividu molt gran. En general, la pregunta té que ser, efectivament, si en general jo malso de matí en sensació de descans i funciona bé per el dia, no? Perquè moltes vegades l'explicació de dormir malament no està en la son, sinó en que no hem passat bé el dia, tenim massa estrès, haver mal dit en un acúmul d'estrès emocional, físic, psíquic, i no arribem a desconnectar, no? I els no permetim que el servei també sigui en condicions de fer un descans òptim. I, clar, pues, si dirigim l'obsessió a la son, añadim una altra preocupació, no?
13: No, segurament acabarem dormint malament si estem obsessionats.
12: Completament.
13: De totes maneres, doctor, si un rellotge, a veure, jo em desperto i tinc el rellotge, i si un rellotge, jo quan em desperto, em marca que he tingut la son deficient, però en canvi, durant el dia jo em trobo actiu i em trobo bé, a què aconselles que fem cas, al dispositiu o al nostre propi cos?
12: Al sentit comú. Que és, si jo m'ausé de matí i tinc sensació de que pues, ha sigut una son raonablement bona i en funció de bé pel dia, no m'he tingut una son excessiva al llarg del dia, etc. Pues, i a més l'entorn, si dorm que pues, en parella o la família que no ronque massa i que faig parades de respirar o me menege molt, etc. Pues, tinc que tindre una preocupació. És més important tindre una preocupació per els bons hàbits de vida, perquè els bons hàbits de vida, l'exercici, una nutrició adequada, una bona relació social, una capacitat de gestionar els problemes. I, com deia Kant, és dir, per a dormir bé hi ha que tindre esperança i bon humor.
13: Sí. Tot això no treu, tot això que estem parlant avui no treu, que ja ho sabíem, però cada vegada ho sabem més, la son és importantíssima a nivell de salut. Tenir un període de dormir amb les hores més o menys, hi ha molt mite amb això de quantes hores necessites, però dic més o menys amb les hores que es necessite, i a més que sigui una son de qualitat. Cada cop tenim més clar que això és molt important a nivell de salut.
12: Completament, completament. I li agraeix el matís perquè la puntualització, perquè moltes vegades els metges podem passar-nos de frenada, no? És a dir, n'hi ha que modular moltes vegades en el malalt que tenim davant, perquè precisament una excessiva preocupació pues, pot ser contraproduent. Però sí que és de veres que fins ara la son no ha sigut una funció fisiològica que s'ha donat importància que toca, i pues, n'hi ha molta sensació també socialment que la son és una pèrdua de temps o qualsevol altra cosa, tirem mà de les hores de son i trenquem més hàbits. I això pues, és tan roïn o molt més que tindré a lo millor una obsessió per la son. No?
13: Clar. Com a expert de la Societat Espanyola de Sueño, Xavier, no li hem de donar l'esquena a les noves tecnologies, jo crec, això ho dic a nivell personal, no li hem de donar l'esquena, però m'agradaria que ens donessis uns consells per fer un ús saludable d'aquesta tecnologia sense que ens acabi perjudicant el descans.
12: Pues, efectivament, és a dir, ens pot ajudar a donar una idea del temps de son, però té que estar sempre en el context d'una correcta hàbit de vida. Per exemple, jo quan si se sopar els amics i veus un poc més del que toca, pues, te notes que la freqüència que hi ha aquella nit no és igual de regular o no és igual de baixa que quan dors correctament. No? És a dir, és una ajuda per a millorar els hàbits de vida.
13: Molt bé.
12: Però l'obsessió per els datos qualitatius i quantitatius té que ser. Si hi ha una preocupació, és millor comentar amb un especialista.
13: Sí.
12: Més que prendre obsessions, preocupacions que poden acabar pues, generant hàbits incorrectes.
13: Correcte. Al final, la finalitat és dormir bé. La quantitat necessària i de qualitat. Per tant, que el dispositiu ens ajuda, doncs seguim-lo fent anar. Que el dispositiu t'afegeix un mal de cap extra, doncs deixa'l de fer anar. No sé, és que al final cadascú ha de fer això, eh?
12: Efectivament.
13: Molt bé, doncs hem après aquesta nova paraula, l'ortosomnia, que és aquesta obsessió per tenir un son, una qualitat de son perfecta. Aviam, ja som imperfectes nosaltres, hem d'intentar fer-ho tot bé, però tampoc ens hem de capficar massa. Però això sí, la son és tan important com tenir hàbits de vida saludables amb el que és esport i amb el que és el tema de l'alimentació, que això ho tenim molt clar, i en canvi és el que deies, la son sempre és com a secundària. He de fer alguna cosa més? Mira, em trac hores de son i ja està. Normalment no deixem de menjar, no? Doncs no deixem de dormir tampoc. Xavier Puertas, neurofisiòleg i membre de la Societat Espanyola de la Son, gràcies per atendre'ns.
12: Un plaer. Bon estiu.
13: Gràcies, bon estiu, Xavier. Clar, és que l'estiu i la son, de veritat, que no sé com dorms tu,
11: si amb aire condicionat, sense, si la primera part de la nit sí, després no, perquè t'aixeques pitjor, obres finestres i entre calor, és difícil. Jo dormo molt malament a l'estiu. Dormo molt malament a l'estiu i descanso poc. I és veritat que jo també porto un rellotge d'aquests i t'ho diu al matí. No has dormit bé. No, no cal que m'ho digui, que ja ho sé perfectament. En fi, va, que de seguida et parlo de tradicions, el que et deia, el sotabosc, és que busquem aquí... Jo sóc un friqui de les noves tecnologies, però és veritat que de vegades la natura ja té la solució perfecta, per exemple, per fer un manteniment del bosc. I t'ho explico en dos minuts a COPE Catalunya i Andorra.
1: Herrera a COPE.
14: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
15: COPE Catalunya i Andorra.
16: Fernando Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
17: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
15: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
18: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
15: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
19: Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar.
20: La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
19: Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7.
20: Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores.
19: Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Si te gusta el deporte,
21: ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido.
19: Ya sabes dónde acabar el día.
21: Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
22: Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros.
19: Este verano sigue conectado al partidazo de COPE.
23: Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid.
19: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
23: Sí, habrá en otros que el Madrid que no, se ha sentido perjudicado.
19: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño.
21: No se lo pierda.
1: Herrera a COPE.
14: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.

0: Fa 4 anys els rucs van arribar a Collserola per contribuir a la prevenció d'incendis, començant per menjar el sotabosc de la finca de Can Domènec. Des de llavors, l'experiència ha crescut, traslladant-se a la finca municipal de Can Montmany, a Vall d'Oreig, i donant peu a la creació de l'associació Pasturant Collserola, que pretén ampliar la presència de rucs fins a 40 unitats. Mira, anem a parlar amb el Pol Domènec, que ell és fill de Can Domènec, és enginyer agrònom, i d'això en sap una mica. Pol, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Escolta, quina va ser la motivació inicial per introduir els rucs a la finca de Can Domènec?
1: Bueno, doncs... Sempre, tradicionalment, no, les cases de pagès han interaccionat, no, amb el territori i amb el seu voltant. Llavors, ara feia temps que no... Pues que vèiem que algú estava fallant, no, que el bosc no, ningú hi estava interactuant, i davant de l'amenaça una mica dels bombers, que ens deien que s'havia de gestionar el territori, que no podíem confiar només en la seva feina, pues vam copiar aquesta iniciativa directament de Montserrat, no?, que ja ho estàvem fent allà. Llavors vam portar uns rucs que eren de protectora i així pues, intentar pues, tornar a fer una mica de ramaderia en aquesta zona que pràcticament havia desaparegut.
0: És curiós, Pol, perquè és veritat que el món avança molt, tecnològicament també, tot va molt ràpid, però al final hi ha certes solucions que hem de tornar al que s'havia fet tota la vida i que probablement havíem oblidat.
1: Sí, sí, sí. Jo a vegades explico pues, que sembla que ens hem passat de moderns, no?
0: Sí,
1: que ara les feines aquestes al camp, sense aire condicionat, sense gaires dies de festa, pues, clar, són feines que t'han d'agradar molt i no són molt modernes, no? Perquè és això, tenir animals és bastant esclau.
0: Clar.
1: Llavors, la màgia d'això ha sigut com adaptar-ho una mica en els temps actuals. A part de que tots els animals van amb GPS i sabem perfectament on estan en cada moment... és unir forces amb la ciutadania i administracions que vulguin. Llavors, no només els ramaders estem jugant sols, diguéssim, amb aquesta repte majúscul, que és adaptar una mica els boscos a la situació actual, sinó que la ciutadania hi participa, amb l'associació Pasturant Collserola, i ara justament amb l'AMD d'aquí de Vall d'Oreig també hem fet aquest conveni per pasturar pues, la finca de Can Montmany.
0: O sigui, els animals van sols.
1: Sí, bueno, hi ha un tancat,
0: sí.
1: Però no es necessita el pastor que estigui vigilant. Llavors, clar, això, els animals d'una forma sostenible i ecològica i complementària a fer les neteges en desbrossadora i motosserra.
0: Val. No, això anava a preguntar, és a dir, tampoc anem a delegar tota la feina, en aquest cas vostre, als rucs, perquè ells arriben fins on arriben, suposo, i també tenen la velocitat que tenen.
1: Exacte. És una pota, jo diria, essencial,
0: sí.
1: per intentar gestionar els boscos, que hi hagi animals que hi pasturin, però a més, no, hi ha d'haver altres feines, no? De, directament amb motosserra desbrossadora, i després els animals fan el manteniment, no? Cada 10 anys o així potser s'ha de passar amb feines mecàniques, però els animals pues, està clar que ajuden.
0: Clar, en aquest cas vostre... Què és el que... Entén-me, què és el que s'enduen els rucs? Quina neteja fan?
1: Bueno, els animals mengen tota la part herbàcia i un 30% d'arbustiva. Així que bueno, fins a on arriben, pues ho van netejant. Fins i tot els esbarzers una mica, les puntes, pues mosseguen i també ralentitzen el seu creixement.
0: Escolta, com ha evolucionat el grup de voluntaris des del seu inici fins a convertir-se en l'associació Pasturant Collserola?
1: Bueno, doncs això ha sigut la gran il·lusió, no? Veure que hi ha molta gent que no es vol quedar de braços creuats i que vol participar, a posar el seu granet de sorra i lligar forces amb això. En el meu cas, doncs, amb un ramader, no?, apassionat d'intentar canviar una mica l'entorn i fer un entorn més segur, diguéssim, per tots. Llavors, la feina de tota la ciutadania i voluntaris doncs, cada vegada creix més i cada vegada s'apunta més gent.
0: Ja.
1: Així que il·lusió, perquè ramaders són pocs, però ciutadania n'hi ha molta, i conscienciada també. Així que si unim forces, doncs ajuda.
0: Pol, a Can Domènec això ho vau començar fa un parell d'anys?
1: Ara crec que ja farà 3.
0: Ah, farà 3. Sí. I el bosc de Can Montmany és recent, eh?
1: Sí, sí, sí. Allà van començar amb els crèdits climàtics i ja van fer un treball mecànic. I llavors, clar, després de fer el treball mecànic a motosserra, és important entrar els animals perquè frenin una mica el creixement. Uh-huh. Si no, doncs a vegades hi ha un creixement massa desproporcionat.
0: Clar.
1: Així que just era el moment idoni per entrar-hi.
0: Però hi són ja?
1: Sí, sí, sí.
0: Ara farà
1: un parell de mesos.
0: Va, amb un parell de mesos suposo que ja es pot observar alguna cosa.
1: Sí, exacte.
0: Com ho valores?
1: Bueno, et quedes una mica més tranquil, no? Va. Una mica més tranquil davant de tot el com està el panorama, doncs bueno, almenys que hi fem tot el que podem, saps?
0: Ahà. No, però vull dir, fan feina. No.
1: Sí, sí,
0: estan fent la seva feina.
1: La gràcia dels animals és que treballen 24 hores, 7 dies de la setmana. Llavors, no paren, saps? Mentre no paren. I ara a l'estiu, pues estan més al cobert durant les hores de calor i durant la nit no paren de pasturar.
0: Clar.
1: Així que bueno, es veu que el camí és aquest. El camí és aquest, reactivar la ramaderia. El que passa és que la ramaderia com tradicional, fent carn o fent llet, pues costa bastant de ramar, no? Hi ha moltes explotacions que estan molt al límit. Llavors, la drecera una mica és fer-ho amb rucs, que així es promociona la raça, no, diguéssim, i no es perd la raça, i directament no hem de treure cap benefici econòmic o cap subproducte, senzillament és la neteja de sota bosc.
0: Clar. Ens deies que és un complement ideal, però que cada 10 anys, aproximadament, no són xifres tancades, però que cada 10 anys cal entrar mecànicament per acabar doncs, de arreglar certes històries, no? Quina relació manteniu amb les administracions locals per facilitar aquest desbrossament mecànic i l'ampliació del programa?
1: Bueno, estem començant. Al final, un agent sol, ni ramader sols, ni ciutadania sola, ni administració sola, podem fer front a aquest repte tan gran, no? de posar-ho als boscos una mica al dia i la situació actual. Així que forçosament ens hem d'anar entenent. Ara, per exemple, doncs estem demanant punts d'aigua, no? Abeuradors, perquè si no, amb el remolc, pujar, baixar, doncs a vegades va bé tenir punts d'aigua en llocs una mica estratègics per anar podent moure els animals i tenir l'aigua a prop.
0: Clar.
1: I en el cas, amb això, amb l'Ajuntament, això de la MD de Vall d'Oreig i part de Collserola, doncs estem treballant ja fa temps i a poc a poc anem concretant coses, sí.
0: Escolta, el tema de la salut, dels rucs, quin paper té el seguiment veterinari? És a dir, com ho feu? Ja m'has dit que els teniu localitzats, però suposo que de tant en quant s'ha de vigilar, aviam, com va tot, no?
1: Sí, desparasitar, vacunes i revisió de tot, no? I, bueno, nosaltres tenim una hípica, no?, que ja hi ha 60 cavalls aquí a prop, així que bueno, el veterinari ve sovint i pot fer el seguiment perfectament dels rucs. Sí, sí.
0: Pol, quants en teniu ara?
1: Ara mateix n'hi ha 9.
0: Ara n'hi ha 9, i crec que voleu arribar a 40.
1: Sí, estem fent tota la tramitació, que això sempre va bastant lent, per fer una explotació directament extensiva pels rucs.
0: Això es multiplica per més de 4, eh?
1: Sí, sí, sí. Però fan falta. Al final, de territori n'hi ha i els animals, pues, per desgràcia, que pasturin no n'hi ha gaires.
0: Uh-huh.
1: Així que hem trobat com aquesta petita escletxa que s'adequa bé aquí en el lloc on estem, perquè a vegades, pues, això, 100 o 200 ovelles fan molta fresa, ja pensem que aquí hi ha molts gossos, molts ciclistes, i els animals, els rucs són grans i potser és més fàcil, no?, que pasturin per aquí a Collserola.
0: Clar. Suposo que també ets conscient de que deu haver més d'una persona, més d'un municipi observant, a veure com els hi va, perquè si els beneficis són bons, o sigui, a més d'un lloc estaran pensant a incorporar el model. No sé si ha rebut ja alguna trucada o algun contacte en aquest aspecte.
1: Sí, sí, sí. De fet, aquesta és la il·lusió, no?, que el projecte repliqui.
0: Uh-huh.
1: I totes les masies que antigament, pues, tenien ramats o tenien animals, pues, que es tornin a animar a tenir-ne, senzillament per una cosa de seguretat, no? Per tenir una mica més net al voltant de les masies, al voltant de les cases i les franges aquestes de seguretat.
0: Molt bé.
1: I sobretot masies d'aquí al voltant, de fet hem fet alguna jornada ja de convidar-los, d'explicar-los, i hi ha molt interès. Hi ha molt interès perquè tothom pues, veu que fa falta i tenim tots una mica de sentiment de responsabilitat. Així que tothom que hi vulgui, pues això, que ho vingui a veure i l'ajudem. Què passa? Que, clar, tenir animals, com he dit abans, tothom sap el que és. I clar, aquesta part pues, a vegades costa més, no?
0: Clar, és una responsabilitat.
1: És una mica esclau de l'animal, de no poder marxar un mes de vacances, i aquestes coses, sempre hi ha d'haver algú com una mica responsable.
0: Uh-huh.
1: Que això, en el nostre cas, pues, ho estem suplint molt bé amb tots els voluntaris, no? Que més o menys ens tornem i sempre n'hi ha algú...
0: Molt bé.
1: Disponible.
0: Molt bé, doncs un exemple més en el que no hem de girar la cara als avenços tecnològics ni a que tot segueixi avançant, però que tampoc hem de girar la cara a que tot el que es feia abans sigui dolent. Hi ha coses que s'adapten molt bé al territori i que en molts casos m'havíem oblidat i que el Pol Domènech, per exemple, fa un temps va pensar, escolta, si això abans funcionava, per què no ho hem de tornar a intentar? Ho han fet, ha funcionat i, de fet, s'estan fent grans. Per tant, és un bon exemple de que es pot conviure, s'ha de saber com engranar-ho tot, però pot conviure doncs, els avanços, si voleu, i els temes tradicionals. Pol Domènech, fill de Can Domènech, enginyer agrònom també, i una de les persones que va tenir aquesta primera idea de anem a recuperar aquest tema. Ara en teniu 9 de rucs i preteneu arribar a 40 i passar d'aquí. Per tant, escolta, enhorabona pel projecte, pel model, i espero que el pugueu exportar al màxim possible.
1: Perfecte, moltes gràcies per la trucada.
0: Gràcies, Pol. De totes maneres, tampoc reneguem de les noves tecnologies. O sigui, els rucs són els de tota la vida, fent la feina de tota la vida, però amb un detector, amb un posicionador GPS, per saber on són, no està mal. És la barreja, la tradició i les noves tecnologies. Jo crec que és justament el... No sé, el que quedi tot igualat. No cal apostar per una cosa i deixar de banda l'altra. En fi, vinga, que de seguida parlem de més coses a COPE Catalunya i Andorra.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Bé, estem al darrer tram de l'agost. Molts encara esteu al poble, a la casa familiar... La gent com jo, doncs, ja està treballant, entre armaris, aparadors de tota la vida, els que estan de vacances encara. Atents, perquè avui el nostre expert en or ens explica que aquestes cases del poble moltes vegades estan plenes de petits tresors. Parlem amb l'Isaac Sánchez de Tu Oro Vale Más Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Isaac.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias.
4: Oye, ¿por qué dices que las casas del pueblo, las casas familiares son donde más sorpresas aparecen?
5: Pues porque lo vemos todos los años y al final en las casas del pueblo es donde el tiempo se detuvo. Es decir, ahí está esa cubertería de plata, del ajuar que nos ha tocado en 50 años, las bandejas, los candelabros, el joyero típico que tenía la abuela, las monedas que guardaba el abuelo, la caja de puros. Bueno, pues un poco en las casas de la ciudad es las que vivimos, son las que se va renovando y tirando, pero en la casa del pueblo es donde se acumula generación por generación todas estas piezas, ¿no? Y cada verano, cada agosto, pues cuando las familias se reúnen, abren esos armarios, pues es cuando aparecen las auténticas sorpresas, ¿no?
4: Bueno, pues mira, de esto que estabas explicando, hablemos de la gran protagonista de estas casas muchas veces, que es la plata, que son plata sí. Traducida en cuberterías, en bandejas, etcétera, etcétera. ¿Eso vale dinero, de verdad?
5: Desde luego, mucho más de lo que la gente puede creer. Porque al final la plata, todo el tema de cuberterías, bandejas, todo eso va para fundir, se vende al peso. Pero esas piezas antiguas, si algo tienen, es que pesa muchísimo. Entonces, por ejemplo, una cubertería de plata completa pues puede rondar los 3, 4, incluso 5.000 euros, ¿no? Para distinguirla, pues siempre se usan los típicos contrastes, que son estos grabados, estos punzones, numeraciones. También es cierto que hay mucha alpaca. Hay muchas veces que pensamos, oye, esto es de plata, ¿no? Y termina siendo alpaca, que es un metal similar a la plata, pero que no tiene un valor como metal precioso como tal, ¿no? Que esté negra, pues significa que se oxida, o sea, que tiene buena pinta, porque la plata se oxida mucho. Pero antes de nada, lo que recomendamos siempre pues es una tasación profesional y gratuita, ¿no?
4: Y estando la familia reunida en verano, imagino que también es un buen momento para decidir qué hacer con todo eso, ¿no? Porque, claro, habitualmente es un patrimonio de todos y entonces, pues claro, a veces la decisión no es fácil de tomar.
5: Claro, esa es un poco la ventaja de agosto, ¿no? Pasa como en Navidad, pues ahora es cuando tenemos un poco más de tiempo para reunirnos con la familia, sentarnos todos en la misma mesa, por así decirlo. Y al final el método que funciona y lo que vemos día a día en nuestras tiendas con toda la trayectoria que tiene Toro Vale Más, pues al final lo mejor que se puede hacer es inventariar juntos todo lo que hay, ¿vale? Se tasa todo, que al final eso, la tasación es gratis y digamos lo hace un tercero neutral, ¿no? Nosotros o quien sea, para evitar esas suspicacias que puedan existir en algún momento. Y por supuesto separar lo que tiene valor sentimental, es decir, hay piezas que ningún dinero del mundo las puede comprar, evidentemente. Ajá. Habrá otras que digas, pues mira, yo esto ahora no me lo pongo. Hoy encima la seguridad pues tampoco está como para ir como antes, ¿no? Con las joyas, etc. Y hay joyas que dices, vale, pues esta pieza, jolín, me la regaló el abuelo, pues ya te la quedas. Obviamente no te va a compensar en la vida, aunque el oro se dispare, venderla, ¿no? Pero todas esas piezas que nadie usa, que están ahí tiradas, pues agosto es un buen momento porque las familias se reúnen, ¿no? Y se toman decisiones.
4: Bien, te voy a pedir un consejo práctico. Vale. Estoy en el pueblo, a lo mejor lejos de todo, y ¿qué hago y qué no hago con lo que encuentro? Imaginemos que encuentro monedas o cubertería o alguna cosa de estas. ¿Qué hago?
5: Pues voy a empezar por lo que no deberías de hacer, que para mí es lo más importante. Que lo hemos hablado en otras entrevistas y es no mal venderlo. Si recuerdas, yo siempre digo que solo puedes hacer una buena venta si tienes una buena información. Entonces, el problema que existe ahora mismo es que hay muchos oportunistas que desde luego que sí que saben lo que valen las cosas, pero el problema es que tú que lo vas a vender no sabes realmente lo que cuestan. La gente cuando le decimos que su cubertería son 3, 4, 5 mil euros, dependiendo del peso, lógicamente, pues se lleva las manos a la cabeza. ¿Qué pasa? Que si no lo saben y vas a un sitio que no es profesional y te dice una tasación mucho más baja, pues quizás la termines aceptando, ¿no? Entonces, no mal vender al primero que pase, ¿vale? Porque, repito, ahora en verano pues proliferan muchísimo los compradores ambulantes que recorren pueblos aprovechando la ocasión.
4: Sí.
5: Y siempre recomiendo, lo que sí que haría sería venderlo en un sitio, da igual que sea en Toro Vale Más o donde sea, pero que por favor usen básculas que estén a la vista del cliente, con el precio de cotización correspondiente, que te transmitan confianza, que te expliquen un poco, ¿no?, qué es lo que tienes. Al final, en todas nuestras tiendas, tú entras sin saber nada y lo vendas o no, porque nunca hay ningún compromiso, por supuesto, terminas con una buena información, que si te das cuenta es lo que hablamos al principio, ¿no? Y luego ya decides, ¿no? Pero eso yo creo que son unos consejos que a la gente le puede evitar, pues, perder bastante dinero.
4: Bueno, ya para resumir, hemos tenido unas cuantas charlas durante todo este verano, Isaac.
5: Sí.
4: No sé, debe ser difícil, pero si tuviéramos que resumirlo en tres ideas de todo lo que hemos hablado durante esta época, ¿qué tres ideas serían?
5: Pues yo diría que lo primero, que la gente conozca que tanto el oro como la plata que no usas valen más que nunca. Esto lo hemos hablado siempre. La cotización ahora mismo está en zona de máximos históricos y se puede pagar, como ya vimos, desde unas vacaciones hasta una reforma, hasta lo que sea, ¿no? Y la gente se va a llevar una grata sorpresa con lo que podemos pagar por sus joyas. Segundo, te diría lo que acabamos de hablar, ¿no? Que las tasaciones son gratuitas, que la gente no haga

0: entonces que no había ninguna crisis sanitaria, que estaba todo bajo control. La situación es otra. Respuesta también para esos cientos de menores que siguen solos buscando que alguien les atienda en los alrededores de la jefatura de policía de Ceuta. Y es la misma foto, además, que te contamos el viernes, el jueves pasado, situación tan límite que hoy han tenido que desalojar, aparte de los que están allí en pleno colapso. Menores que todavía no han sido trasladados a la península, eso será a finales de mes y se cumplen los plazos que dio la ministra y que ya se anunció como la primera guerra política del nuevo curso. También podría ser una oportunidad estupenda para demostrar precisamente con hechos que estamos al lado de Ceuta. Mención especial merecen precisamente policías y guardias civiles que siguen desplegados allí y los militares, a quienes se les ha dejado sin librar. Defensa ha ordenado cancelar cualquier permiso ante el riesgo de que algo similar a lo que pasó el 30 de julio ocurra el próximo sábado, que sabes que se han producido nuevos llamamientos en redes sociales. Y qué decir de los ceutíes, ¿no?, que ven cómo se insiste en que la situación en Ceuta está volviendo a la normalidad. No hace más que repetirlo el gobierno cuando los que están allí pues ven justo lo contrario.
1: Normalidad, son mentiras. Que vengan los de la península y que vengan a verlo. Hasta que no estás en la calle y lo ves, no sabes lo que he hecho.
2: ¿Cómo tengo que sacar a la perra? En la vida que me protege. Me protege la perra porque es lo único que le da miedo.
1: ¿Cómo hay que salir a la calle? Vale. Esto no se puede vivir así. Miedo.
3: Cansado estoy ya.
2: Harta de lo que está pasando aquí.
3: Cansado estoy ya de aguantar lo que estamos aguantando.
2: O sea, vivo con miedo en mi propia ciudad.
0: Son muchos los vecinos que, como esta chica de 29 años, pierden la paciencia incluso delante de la policía, ¿eh? Y no es discurso del miedo ni racismo. Pocas ciudades en España habrá que sepan más de integridad que de integrar que Ceuta. Pero es imposible aguantar una situación como esta que va camino de cumplir 2 semanas. Y ojo que esta chica decía algo que nos han contado muchos ceutíes estos días. Viven con miedo. Y el miedo, cuando se enquista, es muy peligroso porque se convierte en una chispa que puede iniciar un incendio mayor que el actual y que requiere el apoyo de Europa en un momento en el que España navega un poco a contracorriente, ¿no?, de países como Italia o Dinamarca, donde gobiernan socialistas, por cierto, en Dinamarca. Hoy se han vuelto a unir otra vez para exigir una migración más controlada y centros de repatriación en terceros países. Comunicado que llega en plena disputa entre España e Italia por los controles en frontera y con esa sensación de que no hacemos más que buscar enemigos donde no toca.
4: Tenía que haber tomado ya medidas para ponerse serio con Marruecos, pero un plano de igualdad. No entiendo qué le debemos nosotros a Marruecos para estar siempre cediendo y nada a cambio. Usted no está habilitado para estar de presidente cuando no sabe defender su frontera.
0: Pues no hay mejor resumen que el que ha hecho el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en Herrera en COPE esta mañana, ni mejor pregunta: ¿qué le debemos a Marruecos? A ver si las respuestas llegan pronto.
5: Escuchas Mediodía COPE.
0: Más noticias que te cuento en titulares con Carolina Miravalles. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Julio de récord.
6: El pasado mes de julio ha sido el más caluroso, empatado con el 2022 de toda la serie histórica. La temperatura media fue de 25,7 grados. Además, ha sido el más seco desde 1961, con unas precipitaciones de tan solo 4,6 litros por metro cuadrado, un 26% menos de lo normal.
0: Y atención también a esto: detenido
6: un ciudadano de Reino Unido en la localidad canaria de Maspalomas, reclamado por las autoridades de su país por 8 delitos sexuales contra menores. El hombre había sido arrestado previamente en el Reino Unido por estos hechos y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, pero con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial. Ha desobedecido la orden y abandonado además el país.
0: Aniversario.
6: De los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, la Conferencia Episcopal de Japón invita a recordar a las víctimas con la celebración de 10 días de oración por la paz. Los obispos instan a no bajar la guardia y a utilizar la experiencia del pasado de cara a construir para las nuevas generaciones venideras una cultura de paz arraigada en el respeto a la dignidad humana.
0: Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
0: Mourinho recupera efectivos a 12 días de su debut en la Liga.
7: Sí, tras el amistoso en Hungría, empieza una nueva semana de trabajo con caras nuevas en el entrenamiento del Real Madrid, Melchor Ruiz.
8: En concreto, cuatro de los 5 mundialistas que le faltaban a Mourinho. Se trata de Kylian Mbappé, Konaté, Cucurella y Ogelean Tchouaméni. Han pasado primero el reconocimiento médico, posteriormente el entrenamiento con el grupo, algo que han hecho también por primera vez dos jugadores como Courtois y Diomandé, que ya habían trabajado en individual, pero es la primera sesión con el resto de compañeros. Falta, por tanto, solo un jugador. Jude Bellingham se espera que llegue mañana o el miércoles.
7: Gracias, Melchor. Y atención, porque es noticia de última hora. En el Barcelona informa Víctor Navarro de que Ronnie Bardaggi, el canterano, se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana y se teme que pueda ser de gravedad, aunque habrá que esperar a que pase las pruebas médicas. Recordemos que se quedó en Barcelona el jugador por orden del club y no fue a Italia a los dos amistosos porque se le buscaba una salida y no querían que sufriese riesgo de lesión. Y en el Atlético de Madrid, los rojiblancos han regresado hoy de Corea del Sur, pero no se ha producido el esperado encuentro entre el Cholo Simeone y Julián Álvarez, porque el técnico argentino va a gozar de unos días libres y no está previsto que se vea las caras con el delantero hasta el próximo miércoles.
0: Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE.
5: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
10: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et segueixo parlant des de Catalunya com sempre. És un plaer que em segueixis acompanyant també aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Fa calor, sí, fa calor. És un estiu que certament no ens està donant cap treva. I no és només una percepció individual d'aquelles de quina xafogor que fa avui. Les dades ho confirmen de manera incontestable. Aquests darrers dies s'han publicat registres i estudis que ho deixen ben clar. Aquests darrers estius estan registrant temperatures molt per sobre de la mitjana habitual, consolidant una tendència de xafogor i nits tropicals que ja no és l'excepció, sinó la norma. Una calor persistent que transforma les nostres rutines, l'urbanisme de les ciutats i, per descomptat, la vida al camp. Però l'estiu d'aquest 2026 no només ens porta xafogor extrema, sinó també mirades posades al cel. I no només per buscar un núvol que ens doni ombra. No, en plena compte enrere per la gran eclipsi solar d'aquestes dates, la febre astronòmica ho està impregnant tot, fins al punt que hi ha qui ha decidit unir el seu si vull a aquest fenomen únic. Aquests dies hem conegut la història d'una parella d'astrofísics que ha decidit casar-se literalment fent coincidir el seu enllaç amb el moment exacte de l'eclipsi, una boda on la xafogor de l'agost i la màgia de l'univers es donaran la mà de la manera més literal possible. Tanmateix, mentre alguns miren al cel buscant estrelles o la lluna cobrint el sol, a la Terra hi ha qui mira el cel i el termòmetre amb una preocupació molt més terrenal, la de garantir que la nostra taula continuï plena dels millors productes de la nostra pagesia, lluitant dia a dia contra aquestes altres temperatures. Perquè just estem al cor d'una de les campanyes fruiteres més importants de l'Estat, amb hores d'ara, la Pera Conference, en plena collita després d'una primavera i un estiu marcats per molta calor. Com a president d'Assaja a Catalunya, el Pere Roquer ha supervisat les mesures d'irrigació necessàries per protegir les fulles i el fruit, i ara la campanya funciona al 100% tant de fruita de llavor com de pinyol, generant més de 25.000 llocs de treball. Pere Roquer, què tal? Bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
10: Bé, la calor doncs és necessària, però sense passar-se, eh?
11: La calor és necessària per poder tindre aquests fruits que produïm aquí a Lleida i a les comarques de Girona, perquè tinguin els nivells de sucre que pertoca, però és evident que aquestes calors extremes i les comarques de Lleida, de més de 40 graus sostinguts gairebé un mes, doncs acaba també afectant el que és els arbres i alguna varietat de fruita.
10: Mm-hmm. Pere, quins són els principals reptes que esteu afrontant aquest any amb la Pera Conference, concretament?
11: Bueno, primer de tot, de la producció. Aquí a Catalunya la producció de Pera Conference s'ha convertit a la de major volum a nivell de pera, i després també doncs, l'adequació de tots aquests horaris intensius per tal d'evitar temperatures extremes, sobretot a les hores més fortes de calor, i per tant estem seguint el que ja vam començar, es pot dir, el mes de juny, amb les primeres varietats de fruita d'os, i s'ha continuat amb totes les varietats de pera, que és començar entre les 5:30 a les 6 del matí, i allà al voltant de les 2 acaba la jornada.
10: O sigui, això és la calor, eh? Perquè això antigament no es portaven aquests horaris tan extrems.
11: No, antigament se feia normalment de 8 a 1, i de les 4 a les 7, les 8 hores, però aquest any, doncs, l'any passat ja es va començar a notar.
10: Uh-huh.
11: I ara ja s'ha tornat una tònica habitual de fer aquestes jornades intensives, donat primer per les persones, perquè al final aquí estem parlant de més de 25.000 llocs de treball que té la producció de Lleida, i també per la fruita pròpiament, que no és el mateix entrar una fruita a la central que estigui collida a 35, 36 graus que collida a 40, 42, clar, que al moment de refredar-se energèticament també et costa el doble.
12: Ah, també. M'has dit, hores d'ara, en quina hora esteu començant?
11: Ara aquests dies ja comencem a les 6.
12: A les 6 del matí. I fins a quina hora, fins a quina hora esteu?
11: Les dues.
12: Fins a les dues.
11: A les dues.
12: Clar, ens apuntaves aquest tema energètic, jo no hi havia caigut. És veritat que la fruita quan es porta cap a les centrals, doncs s'ha de posar a refrigerar, i és veritat, no és el mateix, això jo ho notem a la nevera de casa, no és el mateix posar doncs un aliment a la nevera que estigui a temperatura ambient, un altre que estigui a 30 graus i l'altre que estigui a 42 graus. Energèticament canvia, però la qualitat del fruit també l'ajuda, això d'agafar-lo, del collir-lo de l'arbre d'hora amb una temperatura més, no sé, més no tan extrema?
11: S'acaba notant sobretot en la deshidratació del fruit. Des de que nosaltres el collim fins que va a la central, pensa que passen 8-9 hores.
12: Uh-huh. Escolta, quines mesures d'irrigació s'han implementat per evitar l'escaldament de les fulles i del fruit?
11: Tot i que s'hagi fet, i es fa pues, sobretot amb moltes hores d'aigua, el sistema és que estan a goter. Si abans necessitaves 5 hores, pues ara necessites 10 hores. Però a més, les, per exemple, hi ha encara els recs tradicionals, a més de fer-ho cada 15 dies, has tingut que baixar al voltant de cada 9 o 10 dies.
12: Caram.
11: Perquè notes, evidentment, en aquestes temperatures, que el terreny s'asseca i que els arbres no noten. I hi ha hagut explotacions, com s'ha anat publicant durant aquests últims mesos, sobretot en varietat de conferències, que és molt sensible a la fulla, de que hi ha hagut moltes explotacions i que s'ha cremat molt la fulla.
12: Uh-huh. Parlem de xifres d'ocupació, perquè el tema de la campanya de la fruita és un tema polèmic cada any, cada temporada. Se'n comença a parlar a l'abril-maig, quanta gent arribarà, com arribarà, on dormen, on viuen. Però anem a posar-hi xifres. Pere, quin impacte té la campanya actual en la creació de llocs de treball, per exemple, a la zona de Lleida?
11: Pues estem parlant del voltant de 25.000 llocs de treball directes. Que això no és que sigui ara sol el mes d'agost, sinó que ja venim des del mes... La campanya realment se comença a mitjans d'abril, quan se comença a aclarir, comencen les primeres varietats de cireres, abrecocs, després ja saltem a les primeres varietats de paraguais, pressic, etc. Per tant, aquests 25.000 llocs de treball estan venint des gairebé, es pot dir, des de meitat de maig, fins al voltant de mig octubre, que és més o menys quan s'acaba la poma golden, que és la de major producció, després quedem varietats que acaben oferint llocs de treball fins a finals gairebé, es pot dir, de novembre, com pugui ser l'última varietat, que és la Pink Lady, però que si això es transforma a números estem parlant de més de 200 milions d'euros.
12: Uh-huh.
11: El que influeix amb impostos, i aquí s'ha de recalcar bé, amb impostos la campanya de fruita de Lleida.
12: Déu-n'hi-do.
11: I estem parlant de quantitats de molts diners. Sí que la gent del futbol, quan 150 milions d'euros sembla poc, però estem parlant de gairebé el fitxatge de Neymar pel PSG, només amb impostos que recaude de la campanya de fruita de Lleida.
12: Déu-n'hi-do. Recalcava el tema de anem a posar-hi xifres, perquè de vegades és veritat que ens quedem amb els titulars fàcils, doncs gent que dorm al carrer o gent que no acaba trobant feina. Clar, vosaltres, la vostra mecànica és molt clara. Parlem del major volum, després, i els ajustos, però clar, amb una empresa, anem a qualificar-ho d'una empresa amb 25.000 llocs de treball, no te la pots jugar a... És a dir, la vostra mecànica és contractar en origen, normalment repetir ja les persones perquè ja saben de què va la història, i després és veritat que no es pot calcular el 100% això i surten aquests desajustos, doncs que desemboquen amb aquestes imatges que veiem a vegades, doncs de gent que no acaba trobant lloc de treball, o d'altres vegades doncs, que hi ha hagut inclemències meteorològiques que han fet baixar el tema de la producció, no? I llavors doncs, els llocs de treball disminueixen. Però globalment podem dir que és una campanya de la fruita on laboralment les coses s'estan fent bé i no hi ha hagut cap mena de dalt a baix?
11: El primer de tot, el que s'ha de fer és entendre què és la campanya de la fruita de Lleida, que és la segona més gran en volumen de persones de tot l'estat. La primera és Huelva, això tothom ho entén i és així, però a nivell de fruita, per exemple, és la més gran de tot l'estat. Què ens passa? Bueno, que hi ha moltes persones de que saben que a Lleida es produeix llocs de treball, sobretot de cara a l'estiu a la campanya de fruita, i són persones de que en el seu cas pues, encara no tenen la documentació correctament per treballar. I aquestes persones nosaltres no les poden contractar. És cert que amb la regularització moltes d'aquestes persones pues, aquest any han aconseguit la documentació per poder treballar. I les xifres ho demostren, tal com va dir el subdelegat del govern d'aquí de Lleida, el José Crispín, fa tres setmanes per fer balanç una mica de com anava la regularització. Però també és cert que hi ha altres persones que no tenen documentació que intenten arribar i buscar lloc feina per poder viure. Uh-huh. Aquí, a vegades, se'ns aixaca a nosaltres, sobretot al sector, per part d'algunes plataformes i alguns sindicats de treballadors, de que si no s'estan fent bé les coses... Bueno, les dades d'inspecció de treball no diuen això. Sí. Que amb 25.000 llocs de treball, més de 5 mesos de 25.000 persones sostingudes treballant, les dades d'inspecció de treball siguin de que el 99,6% de les inspeccions que fan a Lleida no troben cap motiu per sancionar l'empresari, alguna cosa s'està fent bé.
13: No, per això ho dic...
11: Estem parlant d'aquestos volums.
13: Sí, sí,
11: per això... Una altra cosa seria... Escolta, 100 persones i n'hi ha 20 que estan malament, estem parlant gairebé del 30%.
13: Sí, sí,
11: aquí
13: sí.
11: No, aquí és al revés. Vull dir que sempre és més. Jo que participo a les taules de les campanyes agràries a nivell d'estat, com a Saja, i sempre sí que de model el que és la campanya de Lleida. Que evidentment sempre sorgeix algun problema. Això, 25.000 persones, és impossible que no passi. I desgraciadament hi ha hagut alguna vegada inclús que hi ha hagut persones que han acabat traspassant. Moltes vegades també és el tema de que si hi ha malalties secundàries no s'han pogut detectar, treballar al camp...
13: És dur.
11: No és com devia estar sentat tot el dia amb aire condicionat, per tant hem de ser conscients de tot. Però per això mateix, nosaltres, i des de Saja i totes les organitzacions agràries, aquest any, sobretot, el que han ficat molt èmfasi és amb els riscos laborals, que inclús les empreses de riscos laborals les fem anar directament a les explotacions agràries, i després hi ha l'opció de que aquelles persones que ho desitgin de fer el que és la revisió del metge per a poder garantir de que totes aquelles persones tenen la capacitat per poder treballar.
13: Uh-huh.
11: Doncs, les mesures nosaltres les intentem ficar totes. A partir d'aquí, evidentment, pues, tot no ho acabes controlant, però penso de que n'hem d'estar orgullosos de la manera que es porta a terme la campanya de la fruita de Lleida.
13: Pere Roque, escolta, que parlàvem de la Pere Conference, de la calor, de la campanya de la fruita, de treballadores, de treballadors, però parlem també de la fruita de pinyol i la de llavor. Com està anant la evolució aquesta temporada?
11: Bueno, amb fruita de pinyol vam començar amb nivells de preus més baixos que l'any passat, i això va provocar, sobretot al mitjans de juny, una mica d'estar alerta a veure què estava passant, i era culpa de que aquestes multinacionals i centrals de compres a nivell europeu estaven pressionant a la baixa, perquè tampoc és que de quilos no s'han tant passat, i van verificar, sobretot a través de la patronal de la fruita de Brucat, aquell crit d'alerta que pertoque, se va una mica estabilitzar, i no hi haurà segurament els preus que vam tindre l'any passat. També s'ha recordat que l'any passat teníem 15 episodis de pedra, des del 19 d'abril, i aquest any, afortunadament, hi ha hagut 5, però molt puntuals i que no han afectat realment a lo que és la campanya. I amb fruita de llavor, tant la pera Arcolini com la llimonera estan tenint una comercialització normal, donat també que tampoc hi ha les produccions segurament que hi havia abans. És cert que les varietats de pera, doncs, hi ha hagut molta transformació a fruita 2, sobretot el que és la zona del Baix Segrià, i això també influït a l'hora de la producció.
13: Uh-huh. I Pere Roque, escolta, que abans ens deies ens pensem, els que no hi entenem, que la campanya de la fruita és al juny, i tu ens deies, no, escolta, que això comença a l'abril, no és hora per començar a pensar en la campanya vinent, perquè no hem acabat aquesta, però, escolta, si ens escolta algú que vulgui entrar amb tema de produir o que comencen a pensar en l'any vinent, quins consells oferiries als productors de cara a la campanya de la fruita dolça de l'any vinent?
11: Això és complicat, donar consells als productors, perquè tots li saben més que un servidor, segurament. Però sí que és cert que haurem de buscar tres coses. Una, s'ha ficat ara al damunt de la taula per part de l'administració, que és el tema d'intentar ficar el màxim de malles possible. La malla és el que et protegeix de les pedregades, però té un cost econòmic molt elevat, al voltant d'uns 30.000 euros hectàrea. Però tenim al damunt de la taula totes les modernitzacions de rec a diferents canals. El canal de Pinyana, per exemple, jo que estic a l'Horta Lleida, i estem en fase 3, si no recordo malament. Per tant, vol dir que en 3 anys, 4 màxim, estarà tot modernitzat. I aquí serà la clau de afrontar aquestes modernitzacions de rec amb aquestes tendències de temperatures tan elevades. Que, per tant, vol dir que si abans amb un rec localitzat fer 5 hores has tingut que passar 10 hores. Això energèticament també té un cost. Per tant, s'haurà de buscar aquí la fórmula de que a nivell econòmic també sigui constant i que la situació no es dispari amb el tema de la despesa, perquè energèticament té un cost, però després també tenim els hidrocarburs, que aquest any el senyor Trump ens ha fet anar de boli perquè ens ha fet pujar el gas agrari de 80 cèntims gairebé a 1,35 €. Aquest cost nosaltres també l'hem de veure repercutit a l'hora de poder vendre la nostra fruita, si no és impossible. I aquests costos al final van sumant, i aquí és la clau de tot. A part de que tenim una ministra de Treball, de la Yolanda Díaz, que cada any ens recorda que s'ha de pujar els salaris, però en canvi mai se recorda de pujar les pensions del sector agrari, que per ara estan a 850 euros. I ella va dir que ningú podia viure per menys de 1.200 euros. Però bueno, per si se'n recorda alguna vegada de fer pujar les pensions del sector agrari, que també tocaria.
13: Doncs ja ho veieu, les xifres són... Podem qualificar, Pere, d'una campanya, de moment, fins a aquest punt, de bona, molt bona?
11: Jo penso que la qualificació és de campanya normal, en producció. Segurament faltarà algun quilo als estocs finals. I després s'ha de veure el tema dels preus, que és aquí on cada any tenim les grans batalles. Clar. I més després d'aquesta pressió que hem tingut aquest últim mes i mig, amb el que és la fruita 2 per part d'aquests operadors a nivell europeu, on han pressionat a la baixa i que, evidentment, doncs això a vegades les mitges després te les fa baixar. Penseu que fa un mes, a Frucat, conjuntament amb el Departament d'Agricultura, es presentaven el que és el cost de produir un quilo de fruita 2 i estem parlant de que estem al quasi bé al voltant dels 60 cèntims. Tot això, a partir d'aquí, ha d'haver benefici del pagès, perquè si no el pagès no pot tornar a reinvertir i evidentment ha de passar tot l'any.
13: Clar, clar, clar.
11: I un cost de 60 cèntims comença a ser elevat, jo dic, i una de les grans causes també és el tema dels famosos hidrocarburs amb la guerra d'Iran.
13: Jo, si voleu, us dono un consell. Aquest és... el dono gratuïtament a cadascú que el segueixi si vol, però ja que estem vivint uns estius de molta calor, si hi ha una cosa que refresca el cos és menjar-se una peça de fruita, però menjar-se-la tal qual, si vol, la neteixes bé, la pell de fora, poma, pera, préssec, i menja't una peça de fruita i t'asseguro que refresca tant o més que un refresc. El que passa és que és molt còmode obrir el tap d'una ampolla, però ens haurem d'acostumar a consumir fruita, si és de casa millor, i és que a més és saludable, i a més és que t'ajuda a baixar la temperatura, t'ajuda a portar la calor, per tant, de veritat que és una bona mesura, i a més és saludable. I és que jo crec que menjar fruita, Pere, ho té tot. No sé com s'ha de vendre més això, però és molt saludable, és molt necessari, i és una cosa que potser hauríem d'incrementar, no?, el consum interior de fruita.
11: Només cal un detall. Aquelles persones que normalment mengin entre 3-4 peces de fruita, hi ha un eslògan que és 5 peces de fruita al dia, però bueno, fiquem 3-4, els nivells de cardiovasculars, a l'hora de tindre problemes cardiovasculars, li baixen més d'un 30%.
13: Veus?
11: I això està demostrat. I, per tant, nosaltres que ho tenim aquí a la vora, a Lleida, hauríem de ser els primers en fer baixar aquests nivells de problemes de cardiovascular.
13: Molt bé, doncs hem parlat amb el Pere Roques, el president d'Assaja a Catalunya. Amb ell hem posat sobre la taula xifres, però també sensacions, i hem intentat entendre una mica més com funciona el camp per després, quan ens arriba la fruita a la taula de casa, que sapiguem per quin procés ha passat i per on, i vaja, com arriba a casa nostra.
12: Pere Roque, escolta, t'agraeixo que ens hagis atès. Sé que estàs al camp, has parat un moment per atendre'ns i ara a tornar-hi, no?
11: Sí, perquè a més és el que ens toca ara. Sí. Al final, els que estem al capdavant d'organitzacions agràries hi podem estar perquè realment el que som són pagesos. Passa, bueno, al final la gent també et coneix pels mitjans de comunicació i és d'agrair que ens truqueu i que us preocupeu del que és la campanya de fruita.
12: Uh-huh. Una abraçada, Pere, que vagi bé el final de la campanya.
11: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada, bon estiu.
14: Escuchas Mediodía Cope.
15: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
16: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
17: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí, está escrita. Y es la siguiente.
18: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
17: Hazte mutuera.
18: Condiciones en Mutua.es.
19: Ganarles el derbi es lo único que pido.
20: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
21: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
22: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
23: Carglass cambia, Carglass repara.
24: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.

0: Doncs apa, que busquem doncs, el tema del temps. Què vols que et digui, que farà calor? Doncs sí, clar, farà calor, estem a l'estiu, és veritat. Però de cara a la segona meitat d'avui dilluns, el temps es mantindrà força mogut a moltes comarques. Les nuvolades aniran a més i s'estendran des del nord cap al sud i les comarques de Ponent, deixant un cel força carregat a mesura que avanci la tarda. Caldrà tenir en compte el Pirineu, el Prepirineu i a la zona dels ports, on s'esperen xàfecs acompanyats de tempesta i de calamarsa localment, especialment cap a l'extrem occidental del Pirineu, on les ràfegues de pluja poden ser intenses. Tot i aquesta inestabilitat, la calor no afluixa, com et deia, continuarem superant amb facilitat els 35 graus a l'interior i al sud. A més, el vent del sud-est bufarà amb ganes a mitja tarda, especialment a les cotes altes i al sud de Ponent, abans d'anar-se'n calmant quan caigui la nit. Vinga, que fem una ullada a les carreteres. Anem a comptar cotxes. Bé, doncs hores d'ara tenim la xarxa viària catalana doncs, amb el que passa un dilluns, tot i que lleugerament inferior. Hi ha punts, els punts habituals on hi ha retencions, però clar, no ens hem d'enganyar que estem a la segona setmana del mes d'agost i que anem de cara cap al cap de setmana del 15, que ja és el súmum de la gent de vacances. El cap de setmana serà complicat, però aquesta setmana, doncs, de moment, escolta, la dosi de retencions i de històries habitual, i si no, ja saps, mira-ho a trànsit.gencat.cat i allí tens la darrera hora de com està la xarxa viària catalana. Moment en el que parlem d'esports, ho fem amb el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Ricard, companys? Bon dia.
0: Molt bon dia. Escolta, hem començat setmana, tota la setmana passada sí, que ho anunciàvem. Aquesta sí, torna Esports Cope amb la durada habitual, perquè ara sí que, Gil, s'han d'explicar moltes coses i si no, no hi cabia.
1: Per si queda algun despistat, algun que hagi aterrat avui de vacances, setmana del 10 d'agost, des d'avui recuperem el nostre horari habitual, a les 3 i 5 de la tarda, Esports Cope, per explicar tot el que està donant de si i el que donarà de si aquesta setmana. El que passa és que és una setmana una mica híbrida, perquè és la setmana, sí, efectivament, que deriva a l'inici del campionat de Lliga per alguns.
0: Sí.
1: Els grans no arrencaran tot encara la Lliga, no arrencarà el Barça, no ho farà el Madrid perquè han tingut força internacionals a les semifinals i finals del Mundial. És a dir, per exemple, quan l'Espanyol estigui disputant la primera jornada de Lliga davant del Levante, el Barça estarà disputant un amistós, el penúltim. I encara la setmana vinent, aquesta que entra, no, la següent, dimecres, recordem, el Gamper. O sigui que...
0: Quan és el Gamper?
1: El dia 19.
0: El dia 19.
1: El dia 19, davant l'Alalí.
0: I quan comença la Lliga, el Barça?
1: El segon cap de setmana, el Barça arrencarà el que seria la jornada 2, disputarà la jornada 2 davant del Elche i recuperarà després la primera jornada davant de l'Atlètic de Bilbao. Sí, gràcies, senyor Javier Tebas Medrano, per aquest embolic, el president de la Liga.
0: Però és que hi ha tants partits, hi ha tantes competicions, tantes històries, que jo, faria aquella reflexió de prefereixo qualitat que quantitat.
1: Aviam, jo el que preferiria és una mica de seny. No parlo de quantitat ni de qualitat, preferiria una miqueta de seny. El 15 d'agost és un dia de vacances.
0: És un dia... Aquest cap de setmana és horrible per començar la Lliga.
1: És horrible per començar la Lliga. Punt 1. Punt 2. Ho farà amb el mercat de fitxatges obert.
0: Això és una altra cosa que la setmana passada et volia comentar i tu trobes normal?
1: No.
0: És a dir, si es mouen els inicis de les temporades, s'hauria de moure la finestra també.
1: No és normal. És a dir, la Lliga hauria d'acabar amb el termini de fitxatges tancat.
0: Clar.
1: Amb les plantilles tancades i que cada entrenador sapigués com ha d'afrontar o deixar d'afrontar la temporada fins que arribés al mercat d'hivern.
0: El mercat està obert fins al 31 d'agost?
1: Efectivament, el mercat està obert fins al 31 d'agost. És a dir, tu comences, per exemple, l'Espanyol començarà la Lliga davant del Levante amb l'ai-ai-ai de que vinguin a prendre-li algun jugador.
0: Clar.
1: Per exemple, saps que s'ha lesionat Quique García, tothom apunta a Marcos Ferrer, doncs amb l'ai-ai-ai de que vingui un club i li faci un clausulazo per Marcos Fernández. Va, és que són coses que no tenen cap mena de sentit. Però bueno, del que és última hora pura i dura, a Can Barça, a més de les carpetes de cada dia, la carpeta Julián, la carpeta Rodri, la carpeta Ferran, alguns mitjans ja estan parlant d'oferta del Paris Saint-Germain al Futbol Club Barcelona entre els 50 i els 60 milions, hem de parlar d'una altra alerta, possible greu lesió de Roni Bardaggi, que trastocaria els plans del Barça, perquè Roni estava col·locat a la rampa de sortida amb Marc Casado. Per què? Doncs per fer forat salarial per atacar el fitxatge de Rodri. Estem pendents, insisteixo, hi ha rumors d'una possible lesió greu. La zona afectada seria el genoll, però evidentment hem d'esperar a que hi hagi comunicat definitiu per veure l'abast i quant temps podria estar de baixa l'extrem suec del Barça. A més, l'Espanyol torna amb la primera derrota de la pretemporada al camp del Coventry, sensacions agradolces al conjunt de Manolo González, a l'espera de que es tanqui definitivament el mercat i veure si arriba alguna incorporació més. Pendents dels de segona, tindrem protagonista, parlem amb el porter del Barça d'handbol, Sergei Hernández, arrenca la pretemporada en camp i estem pendents de moltes cites. Continuem pendents dels europeus de natació i arrenquen els europeus d'atletisme a Birmingham, sobretot en presència catalana a la jornada d'avui del saltador de llargada Jaime Guerra i la tanquista Sara Gallego, que són els principals al·licients per l'atletisme català en aquesta primera jornada dels europeus de Birmingham. Sense oblidar el Mundial de Motos, Marc Márquez passa enrere, Àlex Palou passa endavant al Mundial d'Indicar i Paula Blasi, que acaba cinquena en el Tour de França femení.
0: Molt bé, doncs recordeu, el 3 i 5, Esports Cope amb tota l'actualitat i ja amb aquesta setmana que marca l'inici de la Lliga Espanyola. Gil, una abraçada.
1: A tu, Ricard, gràcies.
0: Vinga, que fem res, d'aquí a dos minuts t'explico aquella història d'amor barrejada amb l'eclipsi. La Mar Puerto ha localitzat a una parella que es donaran el cibull el dia de l'eclipsi. Ho escoltes aquí de seguida al migdia Cope a Catalunya i Andorra.
2: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
3: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur.
4: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
3: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisur al 900-666-777.
5: Medisure. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
6: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.

0: Vinga, que anem a parlar de parelles que esperen que el cel sigui el gran protagonista del seu casament. És el cas del Dani Sors i la Laura González, una parella d'enginyers aeroespacials i apassionats de l'astronomia que han decidit casar-se, agafa't, podem fer apostes, però quina data creus que et diré? Pues el 12 d'agost, el dimecres, quina ha de ser? El dia de l'eclipsi, tot passarà el dia de l'eclipsi solar. Mira, el lloc que han triat tampoc és casual. La parella ha triat Villomar, que està a Lleó. És un dels punts de la península Ibèrica des d'on es podrà seguir millor aquest fenomen astronòmic. Per al Dani, la ubicació té, a més, un significat especial, perquè aquell dia, mentre els convidats aixequin la copa per brindar pels nuvis, també tindran els ulls posats al cel. És un casament pensat gairebé com una missió espacial, amb una data marcada, una trajectòria estudiada i un punt d'observació triat al mil·límetre. Saps qui ho ha descobert i qui ens ho explicarà? La Mar Puerto. Mar, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard, com estàs?
0: Que maco, quina història, eh?
1: Sí, sí, sí. Sempre s'ha de trobar històries d'aquestes i què millor que el dia de l'eclipsi, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És una parella que ja havia començat la seva història d'una manera diferent, no? a la que ho fem normalment els altres. La proposta de matrimoni va ser poc convencional, molt singular, de fet, va ser l'octubre passat, quan el Dani va decidir demanar-li matrimoni sota l'aigua a la Laura mentre feien busseig a la barrera de corall d'Austràlia.
2: Just anàvem a fer un viatge bastant lluny i era doncs un any abans. Sabíem que els dos estaríem allà a la barrera de corall i que era un lloc bastant únic. I sí que ens agrada molt doncs l'aventura sota l'aigua, les muntanyes, etc. I la veritat és que sota l'aigua segurament és un anàleg bastant similar a potser a l'espai. Ens atreu bastant i els tempos, com deia, quadraven bastant per demanar-li matrimoni i tenir pràcticament un any per acabar de preparar aquest dia tan especial.
0: O sigui, Marc, que ja venia especial això, eh? O sigui, sí, el dia de la boda serà especial, però el dia de la, com es diu això, el dia de la pedida, per entendre'ns, ja va ser, vaja, això no ho fem habitualment.
1: No, clar, tu imagina't, estàs nadant sota l'aigua, que ja s'està prou concentrat, no?, per no ofegar-te.
0: Però no a qualsevol lloc, Marc, a la barrera de corall d'Austràlia, saps?
1: Ni més ni menys que en aquest lloc tan especial. I clar, preguntar-li a la Laura això era obligat, no? Com ho va sentir ella, com va veure aquell moment realment, i és el que em deia, no? Estar pendent de no ofegar-te mentre vius un fet tan especial com aquest.
3: Era un bon susto baix l'aigua, a 10 metres que estàvem, i era com, lo primer és no ofegar-se aquí i sobreviure al busseig, però sí, després ja quan vam sortir de l'aigua ja vam pensar una mica més i sí, em va sorprendre, però la veritat és que tenia molt sentit, perquè era una data que nosaltres sabíem que volíem venir a veure a León, i també sabíem que havia gent i amics que les faria molta il·lusió, no?, i que volien venir a veure'l.
1: A més, Ricard, els he agafat de viatge perquè estan ja de camí, bueno, han arribat ja pràcticament a Lleó. Estaven de camí a Lleó 7 hores per endavant, i també m'han explicat per què han escollit Lleó per veure l'eclipsi i per casar-se, i el motiu doncs té tot el sentit del món.
2: Perquè és un dels llocs on hi haurà més temps de foscor total i on hi ha baixa probabilitat de núvols. Si mires una mica els números, és una mica la solució de compromís de tenir visibilitat a l'oest, que hi hagi molt període de foscor, o sigui, uns 2 minuts, una mica menys de 2 minuts, i òbviament la Laura és de León i aquest eclipsi va de León al sud de Catalunya, que és d'on soc jo, així que geomètricament era una senyal molt evident, molt clara, de fer una cerimònia a León.
0: És curiós, Marc, perquè això no només el Dani i la Laura, tots ho estem mirant, la previsió meteorològica de núvols. Si fa calor, si fa fred, això ens és igual. Però el moment de l'eclipsi no ha d'haver cap núvol, perquè és que si no, per molt que tinguis planificat tot plegat, no el podràs veure. L'Agència Europea ha dit que Lleó és un dels llocs on la previsió de poca nuvolositat és més alta. Per tant, home, entre que ja ella és d'allí i això, doncs, està bé clar, on s'havien de casar.
1: Sí, sí, s'han alineat els astres, com diuen. Ara ja estan acabant els preparatius i només fa falta esperar que sigui dimecres perquè doncs, tot passi, no? Ho tenen tot a punt, entre enginyeria i astronomia, el Dani i la Laura ja només cal que esperin a que arribi aquest minut concret en el que durarà l'eclipsi i que el cel doncs, faci la part que li toca, no? Juntament amb tots els convidats que tenen també allà
0: però escolta,
1: preparats.
0: Digue'm. Escolta, Mar, no, es casaran al moment de l'eclipsi o ho faran uns minuts abans perquè després l'eclipsi el puguin gaudir tots tranquil·lament?
1: Clar, a mi m'han dit no coincidirà exactament el moment de casar-se perquè, clar, si no, no podrien veure-ho. Llavors,
0: clar.
1: Es casaran abans i després serà quan podran brindar i veure l'eclipsi.
0: Clar, t'ho dic perquè, sí, seria molt maco i diu, bueno, el següent eclipsi ja el gaudirem però clar, és que el següent ens han dit que és el 2180.
1: No es podrà.
0: Ens cau molt lluny el temps, això.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: A no ser que s'inventi alguna cosa, no podrem veure-ho, no.
0: No, de moment no. Doncs ja veieu, una història d'amor...
1: Una boda única, de fet.
0: Sí. A més, ja, jo crec que he parlat de l'eclipsi des de tots els angles. Aquest no l'havíem tocat.
1: Sí.
0: Doncs ja ho veieu, que això també passarà aquest proper dimecres. Els va descobrir la Mar Puerto, els va dir, escolta, que expliqueu-me això, que ho hem d'explicar a tots plegats, el Dani i la Laura. Doncs apa, Mar, escolta, tu on tens previst veure l'eclipsi? Ho has decidit ja?
1: Doncs no, com és un dia de cada dia, sí que és cert que em sembla que em quedaré per aquí a prop. No sé com està la previsió de núvols a Barcelona ciutat i tampoc sé més o menys a quines alçades es veurà millor o pitjor, però espero doncs també almenys poder-ho veure una miqueta. No tan bé com el Dani i la Laura, però almenys no perda mal.
0: Bueno, tens un truquet i és avui mateix, avui dilluns, a 8:45 del vespre, que és el moment de l'eclipsi, on tu creguis que el vols anar a veure, vés a veure i sabràs si hi ha algo a l'horitzó que t'impedeix la visibilitat directa del sol.
1: Sí,
0: perquè és
1: prova.
0: Que el sol estarà al mateix lloc avui que dimecres, no canvia això.
1: S'haurà de fer la prova.
0: A Barcelona el teniu parcial... I si el vols total, ja saps que t'has d'acostar cap a la zona o de Lleida o de les Terres de l'Ebre, eh?
1: Sí, vosaltres ho tindreu millor, em sembla a mi, Ricard.
0: Sí. No, home, jo a Lleida l'eclipsi total dura uns 43 o 45 segons. Per tant, temps de sobres per fer totes les fotos, vídeos i tota la història.
1: Compte també amb les fotos i els vídeos que també doncs, estan allà alertant una miqueta els experts sobre com fer-ho, eh?
0: Sí, no, mira, jo insisteixo que prefereixo viure-ho que immortalitzar-ho.
1: Sí. Després segur que hi ha mil fotos que podrem agafar i de tot, però viure-ho segur... que al final és un fet únic,
0: clar,
1: no?
0: S'ha de viure.
1: No s'haurà, no es podrà repetir.
0: Fotos i vídeos en trobaràs a tot arreu i segur de gent que els fa millor que nosaltres.
1: Exacte.
0: Per tant, és així. Escolta, Marc, ja m'explicaràs, a veure com t'ha anat això de l'eclipsi.
1: Sí, encara tenim algun dia encara per parlar d'això.
0: Una abraçada, Marc.
1: Gràcies.
4: A COPE Catalunya.
5: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
6: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
7: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: Doncs ara que parlem de calor, i és que les dades que ens arriben de l'Observatori Europeu del Clima no deixen cap mena de dubte. Aquest inici d'estiu està sent el més calorós de la història a l'Europa Occidental, amb un mes de juny de rècord i un mar mediterrani convertit literalment en un forn. Una combinació de calor extrema i sequera persistent que s'alimenten mútuament i que està deixant xifres sense precedents. Però més enllà de les gràfiques, dels mapes i dels titulars dels experts, aquesta xafogó on millor es nota i es pateix és a peu de carrer. Vaja, on millor es nota és una manera de parlar. Per saber com ho està vivint la gent i quins trucs s'utilitzen per sobreviure a aquestes calorades, que cadascú té el seu truquet, anem directe cap a parlar amb el nostre company, el Sergi Tor, que el tinc en una zona cèntrica de Lleida. Sergi, bon migdia.
1: Bon migdia, Ricard. Doncs mira, som aquí al ben mig de Lleida, a la plaça de la Catedral, al carrer Major. Som a l'ombra, perquè ja el sol és pràcticament impossible. I saludem aquí al Rafa. Estàvem parlant abans d'aquesta entrevista de les seves conclusions respecte a la temperatura, que hi habitualment camina molt i que aguanta bé la calor, però que sí, que fa molta calor. Rafa, benvingut a Rere en Cope Catalunya. Bon migdia.
2: Hola, bon migdia a tothom.
1: Notes aquesta calor? Creus que hi ha un increment de temperatura respecte a estius passats?
2: Pues és possible. De totes maneres, jo m'he tirat anys visquent a Canàries, quan era més jove, i he viscut pues per parts d'Espanya i tal, i la veritat potser hi ha hagut un increment de calor, però també és algo molt, molt de personal d'aquesta sensació, perquè hi ha molta gent que pateix molt i el moment que ja li diuen que tens calor ja sembla que li puja més la temperatura. Jo és que no em queixo, però ni penso que fa més o menys, perquè s'ha d'aguantar i és el que hi ha, o sigui, i ja tenim els nostres recursos, que si aire, que si ventiladors i el que sigui, i és com el que pot ser les pel·lícules aquestes que deien no hi ha dolor, no hi ha no sé què, tal, vale, ja fa calor, però és que ho tenim que assumir i tenim solucions més o menys per emportar-lo.
1: Sí, Rafa, m'has comentat que ja de nit, per exemple, si estàs dormint amb un ventilador, cosa que abans ho feies, no? I que l'has canviat fins i tot d'ubicació a l'habitació.
2: Bueno, sí, de fet, fa molts anys jo, bueno, tenia aire condicionat. L'aire condicionat el vaig treure perquè és un mal per la gola increïble. Me vaig passar a un ventiladoret i tal al costat. Feia airet i tal, però no tan... No em cobria molt. I llavors me vaig ficar un d'aquestos de sostre i ha sigut un canvi bestial. O sigui, no tinc mal a la gola, dormo bastant bé, finestres obertes i tal, i les nits aquestes tropicals que diem les passo millor que no fa, potser fa 3 anys que tenia l'altre ventilador que era més baix. Sí, però bueno, cadascú és d'una manera, o sigui, jo tinc una percepció de la calor, potser que a part he viatjat bastant, he estat a bastants puestos, molta calor, molt fred i tal, i és com el grau aquest de dolor, pots aguantar més o menys. Potser sí, fa més calor, sí, però...
1: Fixa't tu els canvis, que han començat aquesta entrevista que feia molta calor fa un parell de minuts, i ara, curiosament, sí, corre una mica l'aire i fins i tot hi ha hagut ara un núvol que està tapant el sol i s'està molt millor ara que no fa 2 minuts.
2: Sí, sí, no, del ben cert. De totes maneres, fa cap allà a les 8 del matí, i estava una mica més lluny de lo que és el centre de Lleida, que estava per lo que és Granyena, caminant, i ha plogut. No sé si aquí que no ha plogut, però ja ha plogut. Hi ha hagut, inclús he vist uns fils com de tronada molt petita. O sigui, això, pues mira, tens uns trossets que van més fresquets i altres pues que no tant.
1: Doncs el testimoni del Rafa diu, fa calor però s'ha d'aguantar. No hi ha
2: no,
1: més.
2: No ens queda altra.
1: No ens queda una altra.
2: Pensem que ja al mig del desert del Sàhara s'estarà pitjor. O sigui, encara que Lleida està guanyant punts, eh?
1: Gràcies, Rafa.
2: A vosaltres, passeu bé. Ciao.
1: Doncs una opinió del carrer, conformisme. El que ha de la fi doncs, és el que hi ha. S'ha de buscar les eines per intentar superar les altes temperatures. Avui se poden arribar fins a 39 graus aquesta tarda a l'interior de Ponent, però és ben curiós que al llarg d'aquesta entrevista, hores d'ara, doncs, en aquest moment, és molt diferent del que han fet a l'inici, amb aquesta fi de la intervenció, perquè hores d'ara, doncs, aquí corre un airet que, per cert, és glòria bendita. Suposem que quan el sol s'imposarà A hores d'ara hi ha 29 graus a la ciutat de Lleida, amb aquest migdia, però com dèiem, quan hi ha aquest airet, la situació ja tèrmica ja és molt, molt diferent. Però calor, molta, Ricard. Per donar i per vendre.
0: Gràcies, Sergi. Bueno, perquè està ben a l'ombra, eh? 29 graus a l'ombra. Jo ara estic mirant i aquí ja a Lleida ja estem a 33-34 graus, eh? Per tant, ha anat pujant. És veritat que s'agraeix moltíssim quan passa un núvol, però la calor és calor. Quan les ciutats s'escalfen i fan de radiador. En fi, una altra cosa que passa a l'estiu, a part de la calor... el tema de les estades, de les colònies, dels campaments, d'aquests esplais, i el Pol Matavaques ens ha preparat un reportatge sobre aquest tema.
3: El mes d'agost és un mes que es caracteritza per estar amb la família de vacances o descansant a casa. Aquesta realitat cada dia ho és menys per persones que no poden permetre's un descans durant aquest mes. És per això que la Fundació Pere Tarrés ha posat en marxa un any més els casals becats durant també el mes d'agost. En aquest moment de l'any és quan els esforços de la Fundació s'intensifiquen per donar servei a les famílies que ho necessiten. Un dels més destacats d'aquesta iniciativa és el casal social de Torre Baró, que va començar el 3 d'agost i s'allarga durant tot el mes. Les famílies valoren molt positivament aquesta iniciativa, tal com ha comentat l'Erika Almachi.
4: El horario mío de trabajo es el mismo horario de aquí del casal. Entonces para mí va perfecto. No tengo ese con quién dejar a los niños o que me ayuda en todo este tema, ¿sabes?
3: Per la seva banda, Maria Mazo ha reconegut que els seus fills tenien ganes de començar aquest casal, tot i que ja n'haguessin fet d'altres.
5: Desde ayer estaban diciendo, tenemos el casal. Aunque tengan muchas actividades en casa, también quieren salir. Y desde esta mañana yo solo la levanté y le dije, ya vas a ir a comenzar el casal. Y me dice, sí, se levantó corriendo, se duchó, bueno, vamos, una fiesta. Li pareixia genial.
3: Alana Hurtado, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, ha reconegut que aquest casal pot ajudar molt els infants que tenen la zona de Collserola com un lloc on anar a esvergir-se del seu dia a dia i poder trencar la rutina quotidiana, ara que aquesta alternativa ja no és una opció pel tancament de la zona a causa de la pesta porcina. També ha reconegut que fer aquest casal és important per poder donar als infants un àpat nutritiu al dia, ja que moltes vegades és la seva manera d'assegurar-se que en tenen un, ja que el perfil de les famílies és de molta vulnerabilitat.
6: Què passa quan nosaltres disposem d'un servei de menjador durant tot l'any i quan arriba l'estiu aquest recurs el perdem, no? I necessitem garantir aquest àpat nutritiu, necessitem que, bueno, ens trobem situacions en què hi ha menors que si no fan l'àpat al migdia no sabem si... fins al dia següent tenen un àpat sòlid, no?
3: Per la seva banda, Nina Lanza, també portaveu de la Fundació Pere Tarrés, ha donat valor a l'espai de Torre Baró per poder fer el casal, ja que és una localització on poden crear una connexió veïnal per a aquests infants amb la resta del barri a través de diverses activitats. Per altra banda, també ha reconegut que per ella és una alegria

0: Dilluns a divendres.
1: Vinguella, bona tarda.
0: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
1: Seguim.
0: Amb Joan Batllori.
2: Tu estàs content? Doncs molt bé. Jo...
3: El superestar!
1: Parlem de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
4: I amb el Joan Batllori. Què tal? Bona tarda.
5: Haurem de veure Paco González.
1: Amb bigoti.
5: Amb bigoti. Ah,
1: veurem.
5: I...
3: Rafinha, gol!
1: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
6: Esports.
7: Cope Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.

0: comencem ara amb la informació esportiva amb el nostre company José Luis Gil. Bona tarda, com estàs?
1: Què tal, Marc, companys? Bona tarda.
0: A veure, què tenim avui?
1: Doncs mira, ara mateix estem pendents de l'abast de la lesió de Roni Bardaggi. S'ha lesionat a l'entrenament del Barça d'aquest matí. Podria ser una lesió greu que afectaria a la zona del genoll i que complicaria els plans del Barça, perquè Roni era un dels futbolistes que el club havia col·locat a la rampa de sortida juntament amb Marc Casado per fer operacions. Operacions que eixamplessin el marge salarial per atacar les contractacions que vol fer el conjunt blaugrana. Sobretot la de Rodri Hernández. Hi havia expectació a Madrid

0: España y Marruecos. La pregunta es si desde Rabat volverán a dejar, en caso de que ocurra, que la gente pase a nuestro lado como si nada. Sobre este tema, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha mostrado bastante escéptico. ¿No cree que Marruecos vuelva a permitir una imagen como la de hace 11 días? Lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE.
1: Se habla poco de la imagen por los suelos de Marruecos, escapándose a la gente, los jóvenes, en chanclas, corriendo, con un montón de muertos, desgraciadamente. Esa imagen que haga Marruecos es pésima también. Y por eso no creo yo que ahora ya se vaya a producir ni de lejos lo que se produjo el otro día.
0: Pues veremos qué ocurre. Ahí está ese llamamiento, esa convocatoria para el próximo 15 de agosto y te lo contaremos aquí, en COPE. Y 2 días es lo que queda para ese eclipse total de sol, y como en España somos de hacer las cosas a última hora, pues seguro que algunos están todavía buscando las gafas, yo el primero, para ver el eclipse, y otros están pensando a qué familiares pueden ir a visitar para verlo bien, a qué casa pueden acoplarse. Urbano Canal, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Israel. Qué gran ocasión, ¿no? Sí. De visitar a familiares. Sí, vamos a ver el eclipse a vuestra casa. Allí,
0: sí.
2: Esperando.
0: ¿Os parece bien? No, son solo, sí. Es un minutito. Es sí, un total. Minutito, 50 segundos que está oculto el sol. Sobre visitas inesperadas vamos a hablar hoy en la tarde.
2: Exactamente. Y visitas inesperadas y acoplados en el verano. Aquí el filtro mágico para la tranquilidad.
3: Buenas tardes, gente. A ver, yo de visita de esta incómoda estoy más que curado de espanto. Hay un utensilio en cada puerta que se llama mirilla. Hacer el favor de mirar antes de abrir. Yo cuando hay alguien que no quiero que entre, pues no le abro. Mi mujer, ¿quién era? A ver si se han dado cuenta. Sí, aunque se den cuenta, pero yo no la he abierto. Y así, pues, estamos más tranquilos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Esperamos mensajes, Urbano.
2: En el 607-150602.
4: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: I és el que volem. Què tal? Benvinguts a aquesta edició d'avui d'Esports COPE, dilluns 10 d'agost de 2026, dia en el que recuperem el nostre format habitual, com heu pogut comprovar. Horari d'inici, 3 i 5 de la tarda. Horari de finalització, 4 de la tarda, si és que no hi ha cap contratemps o cap daltabaix. En una setmana on, a més de recuperar aquest horari habitual, veiem com a Camp Barça s'apropen dies importants, amb els noms propis que estem fent anar aquests dies, els de Julián Álvarez, els de Rodri Hernández o els de Ferran Torres. I també el d'aquells protagonistes que estaven o estan en el camí de sortida, com ara Marc Casado o Roni Bardazzi. Un Roni Bardazzi del qual ara mateix n'estem pendents de conèixer l'abast de la lesió que ha patit a l'entrenament blaugrana d'avui. Una lesió que podria ser de gravetat afectant el genoll de l'extrem suec. Un Barça que encara no debutarà aquest cap de setmana al Campionat de Lliga i que aprofitarà per disputar un nou amistós a Basilea abans que no arribi el dia 19 la cita del Gamper davant del Al-Ahly. Qui sí debutarà aquest proper cap de setmana és l'Espanyol. Ho farà a Cornellà, davant del Levante. Per tant, els de Manolo González, encara en aquesta setmana que deriva en l'inici de Lliga, després de la derrota aquest cap de setmana 3-1 davant del Coventry. Una derrota que deixa un regust amarg i que continua alimentant els dubtes i les incerteses respecte a l'equip de Manolo González. Per cert, hem sentit en aquesta pretemporada valoracions de Hansi Flick, valoracions del tècnic de l'Andorra, valoracions del tècnic del Sabadell, valoració de protagonistes del Girona. En cap moment d'aquesta pretemporada hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González. I sóc dels que està en el carro de la gent que té ganes de saber com està enfocant aquesta pretemporada Manolo González i quines sensacions li està deixant el tècnic blanc i blau. Enfoca cap a l'inici de la Lliga l'Espanyol, també ho fan els catalans de segona divisió, el Girona i el Sabadell, també ho fa l'Andorra, en un dia on aprofitarem la vinentesa si les comunicacions són propícies per parlar amb dos protagonistes. Un acaba de guanyar amb el seu equip l'Europa al torneig dels històrics, és el tècnic Josep Maria Gené, i un altre l'enxamparem en el bus camí de la concentració de pretemporada del Barça d'handbol. Es tracta del porter Sergei Hernández. Abans, repassarem, però, com estan les preguntes del dia. A X, allà som, @esportscope. Amb la sortida d'Araujo, pregunta blaugrana, cap al Liverpool, cal anar al mercat per un central? Doncs creu que sí el 66,7% de copenautes, que no en tenen prou amb Eric, amb Cubarsí, amb Christensen i amb Gerard Martí. no ho faria al 33,3%. La pregunta en clau blanc i blava, amb el que s'ha vist a la pretemporada, on veieu ara mateix a l'equip? A la Lliga, lluitant per la salvació, 46,6%. Mitja taula, 37,5%. Lluitant per Europa, el 15,9%. Amb el treball a la cuina del programa de tota la redacció d'Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra, condueix tècnicament Héctor García. Fins a les 4, Sports Cope, Cope Catalunya y Andorra.
5: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
8: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
9: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
10: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

0: Encetem viatge. Víctor Navarro, superestrella, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, no, superestrelles en plural, no per mi, sinó per la, tots els casos que hi ha damunt la taula ara que parlarem del Barça. O sigui, hi ha molts noms.
0: És allò que dius, que, de què parlarem el mes d'agost? I mira, desgraciadament hem de començar parlant d'una notícia que ara mateix doncs, ens té una mica preocupats, que és aquesta lesió que ha patit Roni Bardaggi en l'entrenament d'avui.
1: Sí, una lesió de l'extrem suec és que té mala sort perquè dissabte ell va anar a la ciutat esportiva com casadora, parlarem d'aquest tema, va pensant que marxava a Itàlia, al triangular, no marxa perquè Hansi Flick li diu decisió de club i deia que es quedi a Barcelona perquè no volen que es lesioni per qualsevol cosa que pugui passar, no volen que es lesioni a un amistós perquè han de marxar, perquè no compta amb ells. Doncs bé, s'ha lesionat avui a l'entrenament i a més és greu, tot apunta que és una lesió, un trencament de creuats, que seria la segona vegada que ho pateix això mateix Roni Bardaggi amb 20 anys només que té l'extrem suec. Estan pendents de proves que s'estan fent des d'aquest migdia, perquè ha sigut a l'entrenament del matí, a partir de les 11 del matí, i li estan fent proves ara mateix. Abans ja havien començat amb aquestes proves. Esperem el comunicat del Barça, però tot apunta que s'ha trencat els creuats. Això, evidentment, dificulta molt el tema de la seva sortida.
0: Toquem fusta i esperem, evidentment, perquè seria una notícia doncs, desgraciadíssima pel jugador, sobretot. Roni Bardaggi, que estava en aquesta llista de jugadors als quals el Barça, abans de viatjar al triangular d'Udine, els hi havia ensenyat sí o sí la porta de sortida. Ell i Marc Casado, sobretot.
1: Sí, en el de Marc Casado ha sigut la sorpresa més gran perquè ell no s'ho esperava i li ha fet mal a Marc Casado, perquè Marc Casado pensava que després d'anar a Anglaterra i amb aquesta situació doncs veia que sí, tenia oferta, sí, es parlava de que ell podia sortir, però es veia que potser podia quedar-se al Barça i sumar i quedar-se aquí, i ell no ho veia malament del tot, no ho veia malament, tenia ofertes d'Aràbia, no les havia acceptat perquè no li atrau tant el futbol àrab i no es vol moure per calés, segueix amb aquestes ofertes del futbol àrab i ara la situació és que Marc Casado, després de l'1 de dissabte que es va quedar aquí sense anar al triangular d'Udine, doncs ja li va dir al seu representant, a Jorge Méndez, que li trobi algo mínim, tenen la Lliga Saudí i a partir d'aquí li estan buscant algun destí, veurem qui troba. A ell li agradaria, evidentment, quedar-se a la Lliga o a un equip d'Europa. En el cas de Roni Bardaggi, sonaven molts equips, sobretot de la Bundesliga, d'altres lligues europees. Ara mateix és que es perdrà, si es confirma la lesió, es perdrà la temporada. Jofre Torrents està molt encaminat que marxi a l'Àjax. En el cas de Roni Casado, no ho hem dit, però no és imminent la sortida de Casado. De Roni ara, per desgràcia, amb la lesió no ho serà, però de Casado no és imminent. Queden setmanes encara perquè es treballi en aquesta sortida. De Jofre Torrents és la més imminent, cap a l'Àjax de Mitchell, que és el que ha mostrat interès, i després hi ha altres possibles sortides, per exemple la de Jaco, el porter suplent en aquests amistosos, suplent de Chesney, doncs també té moltes propostes i pot sortir.
0: No ens enganyem, tot això ficat en una mateixa coctelera, doncs no deixen de ser moviments del Barça per encabir els límits salarials de cara a atacar l'operació de Rodri. L'últim a parlar de Rodri, Fermín López, després de l'amistós d'Udine.
2: És que no puedo entrar en eso porque al final son jugadores que no están en el club y creo que también sería una falta de respeto a los compañeros que están, pero todo el mundo sabe que Rodri es un grandísimo jugador, yo lo he tenido compañero en la selección, pero bueno, son cosas que si tiene que pasar, pasará, pero no quiero entrar en estas cosas.
0: De Rodri, ¿alguna novedad?
1: Doncs de Rodri, que avui, després d'un cap de setmana on diuen les fonts de la negociació, diuen a la cadena COPE que s'ha avançat i molt, doncs avui s'espera una oferta nova. És veritat, parlen d'oferta, sí, és que parlen entre els clubs i hi ha bona sintonia i no és ni tan sols, és una negociació, però d'alguna manera no és enviant un mail amb una oferta esperant resposta, no, ho van parlant, no? Avui s'espera que, li podem dir oferta, però s'espera que avui el Barça presenti una nova. Tots diuen que tranquil·litat, que arribaran a un acord, que poden trigar dir, era una negociació que es triga perquè són molts calés, Rodri Ubal, i han arribat a un acord, que és l'important amb el jugador, un salari elevat, i evidentment amb el sí del jugador per davant d'anar al Real Madrid, el sí al Barça i descartant el Real Madrid. Això considera el Barça que ja és el més difícil.
0: Parlant d'ofertes, ja tenim a Mentideros parlant d'una primera oferta del Paris Saint-Germain al Barça per Ferran Torres.
1: Si hores d'ara el Barça encara no confirma que ha rebut aquesta oferta, però ja ahir a la nit explicàvem al Tiempo de Juego amb Santi Duque que avui arribaria aquesta primera oferta. Al cap de setmana el PSG va informar el Barça, és estrany això, però així és, sí. El PSG va informar el Barça que havia arribat a un acord amb Ferran Torres. Aquest contracte que ja dèiem a finals de la setmana passada que ell tenia damunt la taula, doncs l'havia acceptat. i informaven, a Deco, Luis Campos informava que properament enviaria una oferta. Avui s'espera aquesta oferta, el Barça rebrà aquesta oferta per Ferran Torres i tot va encaminant de que marxi. De fet, entenen al Barça que arribaran a un acord perquè l'oferta és important.
0: I s'esperava avui a Madrid aquesta trobada entre Julián Álvarez i Simeone, el Cholo, que abans de l'amistós de Seúl del conjunt matalasser deia això.
3: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón. Bueno, yo creo que tuvimos un pasaje en estos últimos años con Antoine, que se tuvo que ir y tuvo que volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene. No veo otro camino que trabajar desde lo deportivo en lo que a nosotros nos toca y ayudarlo como lo hemos ayudado todos estos últimos años.
0: I fa l'efecte que sobre Julián no hi haurà gaire novetats. Cope Madrid, Javi Gómez.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues fíjate que esto pasa mucho, ¿no? Cuando todo el mundo espera algo con mucha expectación, finalmente nada de nada, y es lo que ha pasado esta mañana en Majadahonda. Toda la prensa esperando el encuentro de Julián con el Cholo, pero ni el uno ni el otro. El primero ha estado en la clínica vinculada al conjunto rojiblanco haciendo las pruebas típicas de inicio de temporada, y el segundo ha llegado de Corea del Sur y directamente se ha marchado a disfrutar de dos días libres. Así que el miércoles es el próximo día que tenemos marcado en el calendario, 12 de la mañana fijado el entreno, y ahí sí deberían estar ya toda la plantilla. Mientras tanto, pendientes de las primeras imágenes de Julián con los colores rojiblancos pasando pruebas y de seguramente entre esta tarde y mañana el primer entreno en campo junto con Baena y Marcos Llorente, que hoy volvían también a la disciplina.
0: Per ser, Víctor, que abans parlàvem de sortides, jo l'havia donada per feta, tu fas bé de recordar-m'ho. Araujo serà jugador del Liverpool d'Iraola.
1: Sí, un Liverpool a l'Iraola que el vol per les relacions que té a la defensa, va per ser titular directament, sap que Flick no li podia garantir aquesta titularitat, llavors Ronald Araujo marxa, s'ha dit una temporada amb una opció de compra de 50 milions que en cap cas és obligatòria i té contracte fins al 2031, o sigui, tornarà en principi si no el compra el Liverpool. Lo més important d'això, aquesta sortida que avui s'hauria de fer oficial perquè ja ha passat els exàmens mèdics a Liverpool, lo més important d'això, que el Liverpool paga la seva fitxa, és 11-12 milions aproximadament, ho paga sencer al Liverpool. Això, evidentment, com dèiem, serveix moltíssim per poder inscriure jugadors.
0: Tenim el Pitx Alonso a la rampa d'entrada per parlar una miqueta del Barça. Em deixo alguna cosa, Navarro?
1: Per ara no, però és veritat que cada minut canvia les coses.
0: Evidentment que sí, pendent sobretot aviam si hi hagués comunicat mèdic sobre Roni Bardas. I gràcies, Víctor.
1: Gràcies.
5: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo, con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
6: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuero.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
0: Abans no arribi aquest eclipse, anem a veure si traiem aigua clara en la situació del Futbol Club Barcelona actualment. Comunicació amb el nostre proper analista, Pitxi Alonso. Què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: L'estiu dona per veure futbol o l'estiu dona per desconnectar? Dona sempre per veure futbol, no?
9: Bueno, per desconnectar, però sempre amb... com dia aquell àrbitre andaluz mirando de reojillo.
0: Andújar Oliver.
9: Exacto.
0: Andújar Oliver. Exacto. ¿Cómo lo has visto? Con el rabillo del ojo. Sí. Bueno, no, home, aviam, el Barça sempre es fa de veure i no precisament amb el rabillo de l'ojo, encara que...
9: Sí, no, el que passa que és que encara no s'han incorporat tots els jugadors del Mundial i, òbviament, això fa que estiguem... Bueno, per una altra banda també va molt bé, perquè vas coneixent xavalets jovens que tenen possibilitats i que apunten bé, i òbviament, però per fer-te una idea de lo que serà l'equip, pues, fins que no estiguin tots aquí incorporats, pues, serà difícil.
0: De lo que serà l'equip no, però hi ha algunes pistes sobre la taula, si tenia en compte el perfil de la gent que arriba, per exemple Gordon, per exemple Adeyemi, que són futbolistes, no recordo ara qui ho comentava la setmana passada, en el sentit de que potser el Barça variava els mecanismes d'atac apostant per jugadors que poguessin desfilar per totes les posicions d'atac.
9: Bueno, el problema és veure quins seran els tres elements ofensius de l'equip, perquè clar, ara n'hi ha molt on escollir. Rafinha és un fixe de Hansi Flick, Lamine és un altre fixe, i per tant es fa difícil que tots els altres, el que sí, és cert que ha fitxat dos jugadors amb característiques i perfils molt diferents als que tenia, no? Són dos jugadors verticals, amb molta velocitat, que fan les transicions molt ràpides, conduccions encarant un contra un, i òbviament això pot ser que canvien molt en alguns moments, quan estiguin aquest perfil de jugadors, Gordon i Adeyemi, que canvia l'atac del Barça, però n'hi hauran bofetades per veure quin és el trident d'atac.
0: Bofetades més amb un nou o menys, bueno, si no ve, arriba aquest nou?
9: Si no arriba aquest nou, n'hi hauran més possibilitats, tant per Gordon com per Adeyemi, de formar part de l'onze titular. Perquè aquesta figura... A veure, a priori tothom entén dient que se necessita un nom d'àrea, que sempre, bueno, Lewandowski, Ferran, si marxen els dos, aquest jugador referència, aquest jugador d'àrea desapareix, no? Perquè ni Gordon té aquestes característiques, ni Adeyemi, i si ve Julián tampoc. Julián és un jugador que li agrada moure molt, moltíssima mobilitat, aparèixer per tots els cantons, no? Per tant, encara veurem la possibilitat d'un Barça sense nou i un Barça amb nou.
0: És que no m'acaba de fer el pes amb el nou que és l'aposta de Flick en el concepte del futbol de Flick, no? Un nou més Lewandowski. És el que comentaves, Julián no és un Lewandowski.
9: No és aquest. El que passa és que és molt bon jugador i ara hi ha un referent sempre quan se donen situacions noves tàcticament. Hi ha un referent que és el PSG. El PSG és aquest referent que no té nou. Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Barcolà, Gonzalo Ramos, que és l'únic nou, té molts pocs minuts. I en canvi és que arrasa. El PSG arrasa, no? Per tant, Julián és més perfil d'aquests jugadors que comentava, no? Si jugara ell, jugara Rafinha, o jugava Gordon, o jugava Lamine i tal... no tenen aquesta referència de nou d'àrea, que en ocasions si diràs, bueno, un equip molt tancat al darrere, si obligues a que hi haguin molts centres, pues no hi ha aquest perfil rematador, però bueno, tampoc és fàcil trobar-lo, eh?
0: No, clar,
9: és fàcil trobar-lo, és que si tu vas ara, a més tots són 100 i pico jugadors, que dius, bueno, que encara no han demostrat res. Diomandé ha tingut una temporada al Leipzig, res més, i han pagat 140 milions d'euros, que em sembla una autèntica barbaritat, no? I per qualsevol jugador, ara et van a demanar 100 quilos.
0: És un mercat clarament inflacionat. Els preus, clar, tot arriba de la Premier, que la Premier tenen els diners per càstig i estan pagant autèntiques borrades per futbolistes que potser no arriben als tres dígits. Però és que, a més, si parlem del Barça, la partida sembla bloquejada, és a dir, l'Atlético no es baixa del burro i no fa la pinta que es baixi del burro a l'hora de mirar, de negociar per Julián. Veus el mercat i no hi ha gaires davanters d'aquest nivell, i fins i tot s'ha arribat a comentar i a posar sobre la taula, bueno, el fals nou, però clar, és que el fals nou amb Flick no encaixa, i si no arriba Julián no hi ha una opció, un plan B, perquè el Barça ara mateix no el contempla i perquè potser en el mercat no existeix.
9: Sí, és complicat, sincerament, a dubtes és complicat i s'ha de buscar. A més, la passada temporada hi havia l'opció aquesta de dir, bueno, si falta algun dels atacants, jugar amb un extrem fals, bé sigui Fermín, bé sigui Olmo, o bueno, fins i tot Gavi, col·locar-lo en la posició d'extrem perquè se'n vagi cap a dintre i que deixi el lateral que corre a cap a dalt, no? Però clar, enguany en Gordon, Adeyemi, Rafinha i Lamin, tots són extrems, en aquest sentit, i es fa molt més difícil. Però bé, ahí està fins al moment. El tècnic alemany ha sortit sobresalient en totes les decisions que ha pres, i per tant entenc que també amb la decisió que prengui també encertarà.
0: També haurà de prendre decisions, Pichi, sobre els joves. A mi m'ha encantat Xavi Espar i m'ha encantat Hamza.
9: Sí, són futbolistes que apunten molt bé, i Brian Freines també. Però és que el nivell és molt alt, el nivell dels titulars del Barça és molt alt, per fer competència és bo que hi hagi gent jove, és bo que apretin des del darrere, però d'entrada, pensant en Europa més que en la Lliga, perquè a la Lliga poden tenir més minuts aquests futbolistes, a Europa necessites molta experiència i moltíssima qualitat.
0: És a dir que sí però no, dorsal del filial i espera esdeveniments.
9: Sí,
0: dinàmica de primer equip i dorsal del filial.
9: A cavall, però jugant minuts amb el filial, perquè si no, veritablement, si estan parats totalment, tampoc
0: ostres, però
9: ten beneficiats.
0: Però Pichi, és que el futbol de segona ref és un altre codi.
9: Sí,
0: és que
9: però
0: sembla que és un futbol que li faci més mal al nano que...
9: Bueno, però és que si no has de buscar l'opció de cessió, perquè òbviament no pots tenir 30 i pico jugadors al planter, no pots tenir una plantilla tan i tan àmplia, no?, en aquest sentit. Que n'hi haurà un bofetades per tots, perquè arribarà Rodri, si arriba Rodri, que crec que és un fitxatge impressionant, doncs pues, n'hi haurà gent que dirà, bueno, ara li el Bernal i tal i qual, i la possibilitat, bueno, escolta, el Barça ha de fitxar els millors, i després ja serà l'entrenador el que prengui les decisions de qui ha de jugar, qui no ha de jugar, qui ha de pertany al primer equip, qui ha de marxar a cedir, ja l'entrenador ja prendrà les decisions que li corresponguin.
0: Has parlat de Rodri i a mi em fa una miqueta de mal pensant en Casado, però bueno, és la llei del futbol.
9: Però és el que hi ha. Rodri en aquests moments és el millor mig centre, va estar escollit el millor jugador del Mundial. És pilotador, vull dir, té 3 o 4 anys de futbol encara a les seves botes, i com ha demostrat, i a més, el fet de que no vagi al Madrid és un punt més a favor del Barça en aquest sentit. A mi em fia molt de més por Rodri al Madrid que no el Diamandé.
0: Doncs veurem què és el que passa, com es tanca el Mercato, com avança la temporada i com arrenca aquest Barça de Hansi Flick quan arribin els que calen per arribar, els internacionals espanyols del Mundial. Pichi Alonso, moltíssimes gràcies. Continuem en contacte. Bon estiu.
9: Una abraçada. Adéu.
0: Gràcies, Pichi. Recordar també que aquest cap de setmana Leo Messi ha perdut el seu pare, la desaparició de Jorge Messi, que també ha marcat l'actualitat, un Jorge Messi que ha rebut el seu últim adeu al Cementerio del Prado, a les afores de Rosario, enmig d'un gran operatiu de seguretat i en una cerimònia absolutament íntima. Més coses.

40 milions d'euros. Resposta del Barça: no, gràcies. Però hi haurà, evidentment, una altra oferta, perquè recordem, l'acord entre el PSG i el futbolista és un fet. Amb la sortida d'Araujo, cal anar al mercat per un central pel Futbol Club Barcelona. Guanya el sí, 68,2%. En blanc i blau, la pregunta del dia, amb el que s'ha vist a la pretemporada, on veieu a l'equip espanyolista a la Lliga? Lluitant per la salvació, opció més votada, 47,4% de preferència dels nostres copenautes. Més informació, butlletins horaris, 8:45 del vespre. Deportes Cope, nosaltres tornem demà, en l'últim dia de vacances de Joan Batllori. Gràcies, adeu!